0: informativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Robi.
0: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
1: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen a començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Vosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema, i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han de poder acudir en aquestes vacunacions.
0: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
1: Anem-hi.
0: Primera pregunta.
2: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
1: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
0: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
1: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
0: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
3: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
1: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
0: Tercera pregunta.
4: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
1: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que a lo millor ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
0: Quarta pregunta.
5: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
1: Una actividad física intensa es de veres que favorece la nuestra salud, pero las nuestras defensas probablemente son las víctimas de toda esa salud, porque es de veres que el ejercicio dona una cierta defensa, una cierta baixada de las defensas a nivel general. Es por eso porque nosotros insistimos molt en el tema de higiene, porque evidentemente els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
0: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
1: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que diguem favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
0: Altra pregunta, penúltima.
6: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
1: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
0: I l'última pregunta.
7: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
1: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc ha estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent ja que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
0: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
1: És absolutament fonamental. No perdre ni una.
0: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
1: Ho sé.
0: És de les més escoltades, eh?
1: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
0: Pues bueno, pues anem a continuar setmana

0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, la nova secció així a VCF Ràdio que estrenarem la setmana passada, pues, per a parlar d'hàbits saludables, d'alimentació, d'hidratació, d'higiene, de tot el que importa en general a un esportista, però en especial esta secció pues, va dirigida pues, als xiquets de l'acadèmia, que estan tots els dies així a la ciutat esportiva de Paterna, als pares, per a que els cuiden, no? en el dia a dia. Una secció que està dirigida pels doctors de l'acadèmia, per Álvaro Sala, per Juan Aliaga. La setmana passada pues, estaguérem així, parlant d'alimentació amb el doctor Aliaga. I avui li toca el torn a Álvaro Sala per a parlar d'higiene, que és un altre tema molt important. Doctor Álvaro Sala, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Robi.
1: Bueno, pues benvingut a VCF Ràdio, benvingut a este nou espai.
2: Moltes gràcies.
1: I, bueno, la higiene, anem a parlar avui de la higiene, que és molt important en un esportista i també en un jugador de futbol, no?
2: Sí, por supuesto, porque mira, la higiene corporal es fundamental porque una falta de higiene en nuestro cuerpo pues puede ser consecuencia luego de enfermedades. Que puedan perjudicar al jugador o al chico que practica fútbol.
1: Pero eso es una cosa que bueno que ya desde chicotet tenía que educar e implantar al futbolista, ¿no?
2: Correcto, es así. Es muy importante fomentar la educación de la buena higiene corporal a los padres, a los cuerpos técnicos y desde nuestro punto de vista y desde nuestro apoyo desde los servicios médicos, pues también estar pendiente de que se mantengan esas costumbres.
1: Bueno, doctor, pues anem allà, anem amb les preguntes que han fet els xiquets de l'acadèmia, els que estan així en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna, i també pues, els pares, no? que també estan preocupats pel tema de la higiene. Primera pregunta.
3: Soc Aaron i he de saber com me tinc que dutxar després d'entrenar.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres es pediatres, lo que fem es anar a un estables, que es lo que digan es percentils, que es que se gasten ara, en general son, es de la Organització Mundial de la Salut, que lo que fan es mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir cuando estem sentint que mos diuen que una patología es altamente prevalente? Pues que es molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenia que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són aquest tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca aquest augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de l'obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
9: Què significa tener espíritu Caroc? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
10: James de St. Ives ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
11: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà va Luis Rioja, el Sevilla, la pilota amunt, i se va l'oi, gol! ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea, gol! ¡Enzo Barrenechea al segundo pal! ¡Sí, señor! ¡En una jugada balón parada! ¡En una jugada de estrategia! ¡La había botado Luis Rioja el córner! ¡Y en el segundo pal estaba Enzo Barrenechea para rematar! ¡Para marcar! ¡Para avanzar al Valencia! ¡Barrenechea marca! ¡Y avanza el Valencia! ¡Sí, señor! 0-1, minut 35, guanya el València, Barrenechea!
3: VCF Ràdio, el cor de l'afició.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
8: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Baló arriba per a Diego López des de la banda. Diego López. Diego López per a Sergi Canós. A veure Sergi Canós. Busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,
1: golaza,
2: el de Nules!
1: ¡Golaza! ¡Golaza! ¡Golaza, Sergi Canós! ¡Gol!
2: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El de Nules!
1: ¡Golaza, Sergi Canós! ¡Quin gol ha marcat Sergi Canós, sí senyor! En el 15 d'esta segona part, i se való des de la banda, li l'han ficat a Sergi Canós, ha vist que tenia angle, ha buscat el llançament i per tot l'escaire ha marcat un golaç. Sergi Canós s'avança al València en Vallecas, 0-1, el de Nules, Sergi Canós!
3: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
0: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentiment etern. VCF Media. VCF Radio.
1: Ahí está el pase, Diego López. La pilota, ojo. El balón para André Almeida. ¡Gol!
5: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡André! ¡André!
5: ¡Otra vez!
1: ¡André Almeida, nuestra vuelta! ¡André Almeida, nuestra vuelta! ¡André Almeida, nuestra vuelta! ¡Gol! André Almeida torna a marcar per al València en Pamplona. En el Sadar, una altra volta aparegut André Almeida. Quina classe, quin talent, quina qualitat. Quant de gol té André Almeida, ho estan dient que està apareguent. Això és bo. I ahí ha estat una altra volta André Almeida per a marcar en el minut 17 el gol per al València. Sí, senyor. Quina jugada. Ahí per André Almeida, com se n'ha anat. Ella soletes ha buscat el tir creuat. I una altra volta André, el portugués Almeida, que marca per al València. 0-1 en el Sadar.
6: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai Recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
5: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà va Luis Rioja, el Sevilla, la pilota amunt i se va l'ol, gol! ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Barrenechea! ¡Gol! ¡Enzo Barrenechea al segon pal! ¡Sí, señor! ¡En una jugada balón parada! ¡En una jugada de estrategia! ¡La había botado Luis Rioja, el córner! ¡Y en el segon pal estaba Enzo Barrenechea para rematar! ¡Para marcar! ¡Para avanzar al Valencia! ¡Barrenechea marca! ¡Y avanza al Valencia! ¡Sí, señor! 0-1, minuto 35, guanya el Valencia, Barrenechea.
0: ADN Valencia Club de Fútbol.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: Posición ofensiva. Ahora pilota ahí para Javi Guerra, el balón a Rere. ¡Diego López, gol! ¡Diego López, gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡Diego López, gol! ¡Ahí estaba Diego López para empatar el partido! En el minuto 39, la jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín. Y marca Diego López el gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López que ya va a marcar en la nada. En Vallecas el gol del empate. Torna a marcar per al València, per a donar-li i xempat que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
0: Conecta't al sentiment. Conectad a VCF Media Radio. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. La pretemporada del Valencia pasa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
5: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: igual que los talleres que tenemos, todos los talleres que tenemos en mente, nuestra idea es dotar de más herramientas a los jugadores, a los deportistas, herramientas desde el punto de vista del movimiento. Entendemos que el judo es un deporte que tiene algunas cuestiones muy interesantes en cuanto a un elemento que tiene que ver con las lesiones. Hemos visto que sobre todo en las etapas de fútbol 8 y primer año de infantil, estamos encontrándonos con lesiones evitables, como pueden ser fracturas de escafoide, dedos de la mano, etcétera, etcétera, y casi siempre son en caídas. Entonces, creemos que es un momento fantástico y una herramienta fantástica para poder ayudar a los chicos a reducir este riesgo. Siempre acabamos justificando algo que es muy evidente, y es que las horas que los chicos le dedican a la actividad física se ha reducido muchísimo. Entonces, nosotros nuestra idea es aumentar el volumen con mayor riqueza motriz, con las mayores versatilidad posible, e intentar pues que algunos deportes puedan transferir aspectos positivos a nuestro deporte.
1: Moments històrics del València.
2: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de joves valors de la cantera de l'acadèmia perquè arriben al primer equip.
3: Un treball invisible, no? Claro, que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además era
2: gran,
3: físico
2: gran,
3: enorme.
4: Un tanque.
3: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que...
2: Bonachón.
3: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, que los dice que lo llevan en la cara y dices, que este tío es buena gente.
4: Además se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets, entonces tenía que ganar cuadrarlo. Y algunas veces se portaba a él. Anava ahí y él se replegaba. O sea que... Pas críos en la academia, tener una persona aixina y de més que ha sigut jugador de València, yo creo que es lo més bonico.
5: Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I lo que digau, Cuixart, debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador, no? I això li poden donar valor pues, tots els que hem estat al rededor d'ell, i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Ell era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat, però aquestes persones existeixen.
1: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: VCF Radio. El millor son en els gols del València.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller, és de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde, i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això hem viscut junts i hem passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés, i van fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur.
1: No.
2: Y bueno, y allí una pretemporada es larga, se fa larga, ya lo saben todos que se fa larga, y ni había que pasar el rato muchas veces, pues distraguense de alguna manera, ¿no? Y nosotros pues se nos va a ocurrir hacer una anécdota que tinguerem en Bernardo, España, y Juan no estaba, pero a Juan le contaré, y quien lo va a contar va a ser la Guardia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, y Juan, claro, con siempre justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarrai y me quirda por teléfono. Y me quirda por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. y pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar red. Bueno, era que lo que estaba en Niguén, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible. Inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres, parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochó Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat de les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions, i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
7: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: ¿De qué equipo fichó el Valencia a Mundo? ¿De qué equipo fichó el Valencia a Mundo? Te voy a dar cuatro opciones. A. Athletic Club de Bilbao. B. Alcoyano. C. Recuperación de Levante. D. Baracaldo. La pregunta es, ¿de qué equipo fichó el Valencia a Mundo? A. Athletic de Bilbao. B. Alcoyano. C. Recuperación de Levante. D. Baracaldo. Nacho, todo tuyo.
2: Pues creo que del Recuperación de Levante.
1: ¿Sí? ¿Te suena eso? Haberlo leído, escuchado. Mira, mientras piensas, dice Alejandro Ferriol, en arroba cuánto sabes VCF, quien gane hoy va a la final seguro. Vaya nivelazo. La gente rendida, ¿eh? Ante vosotros, porque sabe que podríais ser los dos perfectamente ya finalistas, por el gran nivel que estáis demostrando. Candidatos a llegar muy lejos, gane quien gane en el programa de hoy. Y Chimo Viñes había acertado la anterior, la de Quincoces. Marcamos entonces, dice Recuperación de Levante.
2: Sí.
1: La opción C. Muy bien. Rafa, por si hay rebote, ¿crees que la sabes? ¿Crees que la sabes? Seguro, 100%. 25 minutos para alcanzar las 8. A esa hora continuará la programación en VCF Radio, en la radio oficial del Valencia. La última hora del Valencia y de su academia con todo el equipo, con Josep Rovira, con Gonzalo Naya y con Vicent Marco. Marcamos la opción C, Recuperación de Levante. Fichó el Valencia a un emblema, a una leyenda como Mundo del Recuperación de Levante. Es correcto. Sigue el espectáculo en esta tarde de jueves. Otro punto más para Nacho Orduña. Han superado el obstáculo que habitualmente...
0: ADN VCF. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
3: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va a continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Eray Chomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada ante el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capità que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galec. En este àrbitre, pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits, la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny, que estarà en el bar. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en Sant Sebastià, el València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta. Ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries, les 7 de la vesprada. Espera a rebre l'ordre Josu Galec, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit així en Anoeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vagi fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinic avui en companyia de Guido. Urinic que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en Sant Sebastià, en Anoeta.
4: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas. Ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
3: Bueno, pues valor para la Real Societat, ya que una Real Societat que tampoc se juga res en este partit, ells ja estan salvats matemàticament en els 45 punts que tenen, també han a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo, que ataquen ells, Oscarsson busca la centrada, i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada, penxen el baló dins l'àrea, ojo al rechaz, el llançament, i gol.
4: Era fora de juego, Oscarsson.
3: Gol de la Real Societat de Aye Muñoz. Acaba de marcar Aye Muñoz a 2 minuts de xoc. Ja dic, en la segona jugada venia Aye Muñoz i acaba d'avançar a la Reial Societat al marcador.
4: No sé quién se lanza
3: el gol
4: al suelo.
3: Del lateral esquerre de la Reial Societat.
4: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía, ¿eh? No sé si es Tárrega o Unai, pero tengo mis dudas, ¿eh? En el pase, en el centro que realiza Oscarsson, yo creo que, no sé,
3: Óscar Son centra, ahí no, no troba no, rematador.
4: No, fuera de juego.
3: La jugada continúa, no, ellos se entren desde la dreta, ahí entra Aye Muñoz, Sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Reial Societat al marcador 1-0 a 2 minuts de xoc.
5: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Aye Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
4: No podíamos empezar peor, ¿eh?
3: Bueno, pues no podíem tenir, no podíem començar pitjor les coses, però bueno queda igual, encara molt de partit.
4: Igual, igual sirve,
3: de començar.
4: Igual sirve para bien.
3: Sí. Pues sabes, ja dic, el equipo... encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Reial Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
4: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
5: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Aye Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
3: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
4: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
3: Está núvol.
4: Porque
3: está
4: aquí
3: núvol.
4: Está cayendo una, Robi, pero de
5: así,
4: cuidado.
5: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Aye Muñoz.
3: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no veure esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. A ver qué intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfez falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblata ahí a Diego López. Y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral dreta de la frontal del área de la Reial Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Reial Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinic, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinic al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón. Llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinic anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinic. La juga Jesús Vázquez. Ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota. Jugant darrere, buscant ahí línies centrals. Tàrrega per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Reial Societat, així de baló nostra, i ahí està traguentixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en Kurt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinic, i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota a Islaria, per a Javi Guerra, que busca el llançament i gol!
5: ¡Vamos!
3: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win Minuche Choc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado! ¡Javi Guerra! ¡El de Chilete! ¡La jugada! Era buena ahí, perilla banda esquerra que había protagonizado el Valencia. Buscate el pase ahí, para Javi Guerra, que la ha colocado ahí perfecta. El pase a el pontete que le ha hecho Diego López, como se la ha preparado Javi Guerra. Y el gol del empate del Valencia, 1-1.
5: El gol de Javi Guerra que ahí veía en la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que se antenen a la perfección y al final ese cuestión de tens, pues Diego López, ya ve, Chem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturía, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuante confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuoso de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex

0: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Tierra de valentía.
8: Hola, soy Stoyle Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
1: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
2: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
1: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
3: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
1: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: VCF Radio. Amunt València.
1: Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estén de nou el informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Ràdio d'este dilluns 20 de juliol. Un dilluns de felicitat, d'alegria, de satisfacció i d'orgull, perquè la veritat és que anit van disfrutar molt. Tornem a ser campions del món. La selecció espanyola de futbol anit se va proclamar, després de 16 anys d'aquell Mundial en Sud-àfrica, en el 2010, de nou, ja diem, campions del món i sumant la segona estrella en eixa camiseta de la selecció espanyola. Va ser a Nova York, en eixa finalíssima davant l'Argentina, una final que la selecció espanyola de Luis de la Fuente pues, va guanyar de manera justa i merescuda. Va ser superior a l'Argentina amb vixe gol, el de Ferran Torres, un gol per a la història, com el que va marcar Andrés Iniesta en aquell Mundial que recordàvem de Sud-àfrica del 2010, per este Mundial del 2026 disputat als Estats Units, Mèxic i Canadà, pues també va passar a la història amb vixe gol de Ferran Torres, que va donar pues ixe títol del Mundial per a la selecció espanyola. Va ser una nit de celebracions. Tots, jo crec que ho hem viscut de manera molt especial. I des d'ací, les nostres felicitacions, com ja va fer ahir també el València a través de les seues xarxes socials, a la selecció espanyola, a la Federació Espanyola de Futbol, a tot l'equip, a tots els jugadors, a tot el cos tècnic, encapçalat per Luis de la Fuente, perquè han fet un gran Mundial que han culminat en eixa nova estrella i en eixe nou títol. I de manera especial, volem pues, felicitar a Ferran Torres, a l'heroi d'ixe Mundial, al jugador que va marcar el gol que va donar ixe títol per a la selecció espanyola, perquè Ferran, recordem, va ser jugador del València, se va formar així en l'acadèmia, la ciutat esportiva de Paterna, des de ben xicotet, el xiquet de Foios, que ahir, com diem, va ser l'heroi d'ixe Mundial. Avui recordarem en este informatiu del València els seus inicis, com se va formar així Ferran Torres en l'acadèmia, que va arribar a debutar en el primer equip en només 17 anys i que, com diem, pues, ahir se va convertir en el gran protagonista. La nostra enhorabona a Ferran Torres, valencià de Foios, valencianista, també a Àlex Grimaldo, el jugador valencià de la Pobla de Vallbona, encara que no ha pogut debutar en este Mundial, que també se va formar, va estar menys anys Grimaldo que Ferran, però que també són campions del món. Des d'ací ja dic les nostres felicitacions, perquè entren en la història, entren en la història de jugadors del València que han aconseguit un campionat del món. S'afegeixen als Rainer Bonhof, aquell campió amb Alemanya en el Mundial de 1974, a Mario Alberto Kempes, el matador, el gran Kempes, en ixe Mundial del 78, i ja en ixe Mundial que estàvem pues, recordant ara fa 16 anys, el Mundial de Sud-àfrica, en el 2010, que el van guanyar, entre altres, jugadors del València, com David Silva, David Villa, Juan Mata, o altre valencià, el de Villamarchant, Raúl Albiol. I ja, en el Mundial de Qatar, el 2022, també ex del València, com Nicolás Otamendi, que ahir també va jugar ixa final, o Rodrigo de Paul, el Mundial de Qatar, i com no, Guido Rodríguez, que també va jugar aquell Mundial de Qatar en el 2022, actual jugador del València, i que ahir no va poder ser. Pues ja diem, les nostres felicitacions més especials a la selecció espanyola i a tot l'equip. Ara ja a pensar en el pròxim Mundial. Evidentment, avui encara serà dia de celebracions, però nosaltres també de manera especial anem a pensar en aquest Mundial 2030 que se celebrarà així en Espanya, en Portugal i en Marruecos, i ojalà la ciutat de València, el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, pues puga ser seu d'aquest pròxim Mundial, on la selecció espanyola pues defensarà el títol que va aconseguir anit a Nova York. La FIFA, la Federació Espanyola de Futbol vol que València, que el nou Mestalla, que pràcticament pues estarà nouet, perquè s'estrenarà la pròxima temporada, puga ser seu d'ixe Mundial. Així no li ho ha fet saber també la Federació Espanyola de Futbol a la FIFA. Pues bueno, nosaltres ja mirem, com diuen, de manera especial a ixe Mundial 2030. Bueno, pues ara ho comentem tot, perquè el València, que també és el que ens ocupa, principalment, pues tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per afrontar lo que va ser ja la tercera setmana de treball de la pretemporada. Esta setmana, pues, amb dos partits, el que se disputarà este dimecres, així a la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, davant l'Eldense, i el pròxim dissabte, també així a Paterna, davant el Castelló, dos rivals de segona divisió. L'equip de Carlos Corberán, que ja diem esta vesprada, tornarà al treball ja en vistes a aixòs dos partits. Després que este passat cap de setmana pues hagi finalitzat ixe estaix on va estar l'equip la setmana passada en Olot, en ixes instal·lacions del Royal Bear Training Center, on allí pues contaren pues l'última hora i tot el que va fer el nostre València, que va acabar pues ixe estaix, primer estaix de la pretemporada, amb el primer partit que va disputar pues davant el Petro de Luanda. Va ser el dissabte passat, va perdre el València 1-3, però com se sol dir, són els primers partits de la pretemporada. L'altre dia va ser un partit pues d'entrenament a porta tancada, que ja comentarem, i bueno, les cames encara pues pesen molt. S'ha notat, jo crec, que aquestes dues setmanes de treball intens, de càrregues de treball, d'entrenaments, matí i vesprada, i el més important, ja diem, en la pretemporada i en estos partits de pretemporada que el València pues va afrontar esta mateixa setmana, com diem, el Dense i Castellón, és que l'equip, els jugadors, vagin assimilant tot el que vol el míster, tot el que vol Carlos Corberán, per arribar el millor possible a l'inici de la temporada, que va ser un inici de temporada exigent i dur per al València. El pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo, com ja sabeu i hem comentat, tres partits en només una setmana. Això és el que veritablement importa, però bueno, ara ho comentarem, ho repassarem i farem balanç en este informatiu, on també avui anem a tindre una protagonista molt especial, la jugadora del València femení, Nazaret Martín, una de les fitxatges del València femení de cara a la pròxima temporada, encara que a Nazaret ja la coneguem de la passada temporada, perquè va estar cedida així, però ara ja pues, com a jugadora de totes per al València femení, perquè ha firmat un contracte per a dos temporades, fins al 2028. Bueno, pues tot això és el que tenim per davant per a contar-vos en este informatiu. Don Vicent Burguete. Què tal, com estem?
2: Molt bon dia.
1: Encara li queda veu o no?
2: Matí espectacular, encara me queda veu. Ahir en la celebració estava pensant, tenim setmana dura, pretemporada de primer equip, també Mestalla, també Cotis del Juvenil. Entonces, claro,
1: però n'hi no havia que celebrar-ho con cal, eh?
2: És el que hi ha, no me podia tallar en res, i més sent un gol made in Paterna, perquè Ferran Torres aparegué en el minut 106 per a fer-nos ja el que pensàvem molts, que tenim que guanyar el partit, i finalment poguérem...
1: Va ser una nit de molta alegria, de moltes celebracions a València, a tots els pobles i a tots els racons de la nostra comunitat, sobretot així en la ciutat de València, i tots els pobles se van viure de manera especial, en pantalles gegants. En el seu poble, en Albal, també tingué pantalla?
2: Sí, en Albal estiguérem ahí en pantalla, en la plaça de la Constitució, tot el poble disfrutant ahí, vamos, com a xicotets. I clar, saps el que passa, Robi? Que jo, per exemple, que vas néixer en 2003, la meva generació, ja pareix que la selecció espanyola siga guanyadora.
1: Que guanyar un Mundial siga fàcil.
2: 3 Eurocopes, 2 Mundials, la Nations
1: League... Però és que han passat 16 anys, 16 anys, que se diu pronte, d'aquell Mundial, d'aquell gol d'Iniesta... I a nit, pues, afortunadament, ixa victòria amb el gol de Ferran Torres, un valencià de Foios, un ex del València, pues, va donar ixa segona estrella. Però no és fàcil. Però bueno, la generació de tots vosaltres esteu vivint coses molt grans, eh?
2: Sí, la veritat que el contrast en la generació dels nostres pares és curiosa, perquè clar...
1: I la de servidor, i la de servidor.
2: Exacte, i la teua. Sempre ens han dit, bueno, és que Espanya no és molt gran, tal. Pues bueno, nosaltres és gran, no, gegant. Recordem, som l'única selecció que ha guanyat 2 mundials en el segle XXI.
1: Sí, una selecció, esta selecció espanyola, campiona del món, però recordem, campió de l'Eurocopa, de la Nations, i també campiona olímpica.
2: Correcte, molt bé, Xus Rovira, molt ficat en l'actualitat de la selecció espanyola. A mi se m'havia passat, ja són tants títols de la meva generació que al final ja se t'obliden, però, i el més fonamental també és que part la columna vertebral d'aquesta selecció, que a priori és sub-23 en els Jocs Olímpics, era la d'esta. La veritat que va ser espectacular, Robi, i clar, és una cosa única.
1: Bueno, i s'alegrem molt perquè, ja diem, l'heroi d'eixe Mundial, d'eixe títol, d'eixa segona estrella per a la selecció espanyola va ser un valencià de Foios, un ex del València que se va formar així en l'acadèmia des de ben xicotet, que va arribar a debutar en el primer equip, recordem, en només 17 anys, Ferran Torres, i bueno, des d'ací també les nostres felicitacions per al xiquet de Foios,
2: Sí, quin follón va fer el xiquet de Foios, La veritat que espectacular. Ferran Torres, que tenia ahí una espineta clava, perquè recordem que se va quedar a les portes de guanyar un Mundial. Això sí, en la sub-17 d'Espanya va guanyar europeu sub-17, europeu sub-19 siguent la figura clau de la selecció i també en la final, en un doblet. Ja sabia el que era marcar una final de selecció, però li quedava esta estrelleta, el Mundial, després de perdre la de sub-17, per tot lo alt.
1: Un gol per a la història, el que va marcar Ferran Torres en la pròrroga, va ser un autèntic
2: golàs,
1: i bueno, jo crec que ho hem comentat, la selecció espanyola va guanyar de forma justa, merescuda, a l'Argentina, que se va dedicar a altra cosa que no fora el futbol, però bueno, quedem-se en lo bo, en lo positiu, i, bueno, i en eixa victòria, en eixa gol de Ferran.
2: Pues te vaig dir una cosa, Josep Rovira, a mi me sap millor guanyar a un rival aixina que a un rival que juga molt bé a futbol, la veritat. Ja vam guanyar a França, que ja jugava tan bé a futbol, a Bèlgica, a Portugal, pues tocava guanyar a Argentina, que anaven en els fums un poquet alts, i ha tingut que vindre l'Espanya de Luis de la Fuente i Ferran Torres a rebaixar-la.
1: Bueno, pues ara en uns minuts recordarem els inicis de Ferran Torres, així en el València, així en l'acadèmia, perquè va arribar de ben xicotet, tenia només 7 anys, quan va arribar de Foios, així en l'acadèmia, i va anar complint etapes molt ràpides, ja dic, fins a arribar a debutar amb el primer

0: la Ciutat Esportiva de Paterna. Recordem que som dels canteres d'Europa que més jugadors aporta al futbol professional, així que no podia ser d'altra forma.
1: Bueno, pues que s'alegrem molt i que estem feliços, contents i orgullosos. Però Servidor comentava en la portal informatiu, ara ja pues mirem al Mundial 2030, no? La selecció espanyola pues defensarà ixe títol, ixa corona, ixa estrela, així, en ixe Mundial d'Espanya, de Portugal, de Marruecos, i ojalà, Vicenç, la ciutat de València, ixe nou Mestalla, que a poc pues va agarrant color, va agarrant forma, que la pròxima temporada, si no passa res, pues ja debutarem en el nou Mestalla, puga ser seu d'eixe Mundial, eh?
0: Sí, perquè ara hi ha un debat ahí que pareix que hi ha altres països que s'estan fent més partits. A priori era solament quasi Espanya-Portugal, després aparegueren, pues crec que és Uruguai, Argentina i no sé si Paraguai també entra en la càbala per a fer els partits de fase de grups, els primers, també Marroc, així que veurem quants partits queden a la Federació Espanyola. Esperem que un d'ells, per lo menos, siga en el nou Mestalla. Ara, te vaig a dir una cosa, Robi. Està molt bé que ho facin en un Mestalla, però veurem el preu de les entrades, perquè este Mundial ha sigut famós per ser el més car de la història. Recordem que la mitjana de la final no, era 20.000 euros.
1: No, ha sigut algo tremendo. Però bueno, mirem a ixe Mundial 2030, jo crec que amb il·lusió i amb esperança, per a que la ciutat de València, la ciutat, una de les ciutats més importants d'Espanya, no se pot quedar sense Mundial. I un estadi nou, pràcticament recent estrenat, com serà el nou Mestalla, que moltes voltes ho ha comentat el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, dient el nou Mestalla té que ser seu d'eixe Mundial. I aixina també li ho ha traslladat a la FIFA. Veurem i estarem pendents, Vicent.
0: Estadi nou, casa del València Club de Futbol, en una de les millors ciutats d'Espanya, per a mi la millor, però no puc ser objectiu. Reunís tots els ingredients per a ser una sede mundialista. Jo crec que Louzán ho té molt clar. A veure si finalment podem veure en el nou Mestalla un partit tan espectacular com seria un Mundial. Recordem que esta temporada passada van batre el rècord en l'acadèmia de 30 internacionals en el València Club de Futbol, en diferents països. Qui mos diu a nosaltres que un d'ells no puga en 2030 jugar un partit de Mundial en el nou Mestalla? Seria bonico.
1: Bueno, ojalà siga aixina i així vos anirem contant també pues la informació que vaig a produint-se, com vos la contem, del nou Mestalla, que ja diem, va agarrant pues forma i veiem com dia a dia pues està donant passos cap endavant per a que la pròxima temporada, pues ja el València, la nova casa de tots els valencianistes, siga una realitat. Bueno, deixem el Mundial i anem a centrar-nos en el València, Vicent, perquè comentàvem en la portada que l'equip, després de l'estatge de la setmana passada en Olot, en les instal·lacions del Royal Bird Training Center, va tornar el passat dissabte, esta vesprada, torna als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, en vistes als dos partits exigents que va tindre davant el Dense el dimecres i Castelló el dissabte. Dos equips de segona divisió.
0: Me molen a mi estos rivals perquè crec que són rivals a l'altura de lo que ha de ser una pretemporada. Crec que van estar molt exigits els partits. Recordem que a vegades pues es fan partits en els que apareix que a lo millor pues són rivals de menor entitat. A més, no són resultats favorables perquè els jugadors van a medio gas, que se diu, però crec que Frontaldense i Castelló veurem un bon futbol així pues bueno, en Paterna com a locals, recordem. També te dic, Robi, el Castelló i el Dense, que han començat ja la seva pretemporada, el Dense en derrota, Castelló en victòria, frota el Sabadell 2-0, veurem com se li dona així, però també recordem que tant el Dense com Castelló té a ex-valencianistes, així que es veurem de nou així.
1: Per cert, este matí s'han ficat a la venda les entrades per a eixe partit davant el Castelló del pròxim dissabte i s'han esgotat. Eren entrades exclusivament per a socis VCF, però ha passat, Vicent, el que va ocórrer la setmana passada quan se ficaren quan van eixir, pues les entrades, que recordem, són gratuïtes, exclusives per a socis VCF, se van esgotar.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la Xerma

0: Bueno, pues anem amb les preguntes dels oients, dels psicòlegs i dels pares de l'acadèmia que estan així en, tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
1: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
0: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'esmorzars que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
0: Segona pregunta.
3: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
0: Tercera pregunta.
4: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal. El que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim 2 vegades a l'any una visita al dentista per a llevar eixa placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
0: Quarta i última pregunta.
5: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu si mastegues vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells demostrat que aquestes xicotetes infeccions no solo es de la boca, sino de

0: altres parts del cos podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies, espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara: seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge, per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, la mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades. I és que, almenys, no?, el que exigeix Federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no?, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí,
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
3: VCF Radio, el cor de l'afició.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlin d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, m'ho dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Diego Torbi. He escuchado los partidos de València en Mestalla, en la ràdio oficial del club.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
11: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio, d'este dimarts 21 de juliol, on el València continua preparant així en la ciutat esportiva de Paterna lo que és ja la tercera setmana de treball, d'entrenaments en vistes als dos partits que té per davant esta setmana l'equip de Carlos Corberán. Demà, el segon partit de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada, així l'Antonio Puigades, i el dissabte el Castelló, també en el Puigades i a la mateixa hora. Dos rivals de segona divisió, dos rivals exigents, després d'haver disputat el que va ser pues, el primer partit, que, bueno, que ja contarem en Olot la setmana passada a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, que va ser pues, un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Però ja diem, a partir de demà, eixos partits davant l'Eldense i el Castelló per a continuar rodant-se en esta pretemporada, per anar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot el treball tàctic que vol el míster Carlos Corberán de cara a l'inici de la Lliga. I el més important, en estos partits de pretemporada que tindrà per davant el València, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga, al començament de la temporada, el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en aquest primer partit davant el Celta de Vigo, que ja ho sabem, va ser un començament de temporada molt exigent per al València. Tres partits en només una setmana després que s'ajornara el partit davant el Betis. El València començarà la Lliga davant el Celta de Vigo dissabte 22 d'agost i després dimarts jugarà el partit davant el Betis i després el partit diumenge davant el Deportiu La Coruña a Riazor. Ja dic, va ser un inici de Lliga molt exigent per al València. I ja diem, en esta tercera setmana de treball, de pretemporada, en eixos dos partits que l'esperen al València, el Dense i Castelló, per cert, partits que se van a poder veure, així, en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Demà, els que no hagueu tingut sort de vindre a l'Antonio Puigades, perquè ja contarem en el dia d'ahir que se van esgotar de seguida les entrades per als socis UBCF, per aquest partit davant el Castelló. La setmana passada pues, també se van esgotar en qüestió d'hores les entrades davant l'Eldense. Bueno, pues, no hi ha cap problema. Podreu veure aquests partits davant l'Eldense i davant el Castelló, ja diem així, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, que va tindre l'alicient d'aquests partits de veure als nous fitxatges del València, els quatre reforços que fins ara ha fet l'equip, el central irlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Aliou Dien, el japonès Sato i Guido Rodríguez, encara que a Guido pues ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però bueno, van a tindre també eixos partits, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló. Bueno, pues ara ho contem tot, el que ha sigut també pues, el retorn als entrenaments de l'equip. Ahir per la vesprada van tornar al treball després d'haver estat tota la setmana passada en l'estaix de Olot i ara ja pues, bueno, a preparar eixos partits. Bueno, pues, vos ho contem tot en este informatiu, com també vos contarem l'actualitat del Mestalla, que continua també el seu treball de pretemporada així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que són molts els jugadors del Mestalla que estan en dinàmica de primer equip, els canterans, però ahí està el nostre filial també preparant el que va ser el seu començament de temporada, com el València femení, que bueno, també pues, està treballant hacia les instal·lacions de la ciutat esportiva Paterna amb els 7 fitxatges que ha fet l'equip de Miquel Crespo, en el que serà el retorn, il·lusionant retorn a la Lliga F del nostre València femení. Bueno, i també pues, contarem l'actualitat de l'acadèmia, perquè avui també tenim fitxatge en el nostre juvenil divisió d'honor. Ho contem tot, com sempre, així l'informatiu, acompanyant-nos un dia més, don Vicent Burguete.
2: Bona esperada, don Josep Rovira, una setmana més de calor, però tranquils perquè demà per fi aplega el futbol, així, a Paterna, el primer equip, en aquest partit front a l'Eldense. Tinc moltes ganes de veure com va aquest primer partit de pretemporada. No sé, Rovira, tu ja tens unes quantes pretemporades a les esquenes, però jo crec que també la il·lusió està ahí.
1: Sempre, sempre, evidentment, renovem les il·lusions i tenim ganes, no?, de veure el nostre València. Mira, la prova més evident són, bueno, que estos partits, demà davant l'Eldense i el dissabte davant el Castelló, pues, en qüestió d'hores se van esgotar totes les entrades per als socis UBCF que van eixir a la venda. O sigui que els aficionats de València també tenen ganes de veure el seu equip, eh?
2: Home, és que són oportunitats boniques perquè el que comentàvem també ahir és que jo tinc molts records de a lo millor estaves fora de vacances o el que siga, però quan el València jugava se detenia ese plan de vacances, ficaves UBCF Media i escoltaves o veies, com és el cas d'ara que se poden veure els partits en la teua veu, pues, com li va al València de Carlos Corberán, perquè també els partits de pretemporada són pues, els partits en els que pots veure els nous fitxatges, també a jugadors que també venen de baix, de l'acadèmia, que sempre saps que tenen ese, ese ganxo, ese, pues, eses ganes de que la gent es vegin, aixina que veurem si demà podem veure els nous fitxatges i que segur, i també als jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ara anem contant a tots en este informatiu, com diem, l'equip va tornar a ir per la desprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva Paterna. Este matí ha continuat entrenant-se després d'eixe primer estatge la setmana passada a Olot, a terres catalanes, a eixes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Ahir ja, tornada al treball, pues, en poques novetats. El que ja contàrem la setmana passada, Vicent, Dimitri Fulquier, que continua treballant al marge del grup. Va estar en l'estatge de Girona, però en el retorn als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, Fulqui continua al marge.
2: Sí, el lateral francès i de Guadalupe que continua al marge, que no se pot necessitar encara en els seus companys i, per lo tant, que no el veurem demà. En aquest partit front al Dense a les 8 de la vesprada veurem si Dimitri Fulquier se pot incorporar lo abans possible a la dinàmica grupal, perquè, com dèiem, una pretemporada és hiper important per a un futbolista, perquè des de fora pareix que sempre diem, bueno, estem esperant a la jornada 1 de Lliga, però és que quan un jugador està tota la pretemporada es nota durant tot l'any, Robi.
1: Bueno, pues Fulquier al marge, però ja comentàrem la setmana passada des de Olot que, bueno, està en la fase final, el tram final de la seua recuperació, el lateral de Guadalupe, en bones sensacions, bueno, pues continua treballant amb els fisios, els readaptadors, fa treball de camp, però no encara amb el grup, i, bueno, veurem si, jo crec que molt justet per a que pugui arribar a aquest inici de Lliga, el que serà el primer partit el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
2: Bueno, també és de veure que calma, no hi ha pressa de que torni, més que res perquè no volem recaigudes. Ja vam veure en el showcase en les imatges ara mateix, perquè ho estic veient des de l'aplicació o des de la web, en Mukhtar Yakavi, que no volíem córrer ese risc a recaigudes, així que esperem que passi el mateix en Dimitri Fulquier, que no passi res una vegada se recupere i que tinguem, per fi, a eixa peça en el lateral dret, en busca també en el mercat d'altre.
1: Bueno, pues eixe ha sigut avui, ja diem, el retorn al treball així en la ciutat esportiva de Paterna en esta tercera setmana de treball de pretemporada de l'equip de Carlos Corberán. Bueno, la resta de jugadors lesionats de llarga durada que continuen els seus processos de recuperació així en la ciutat esportiva de Paterna. És el cas de Copete, el cas també pues, de Alberto Marí, de Diego López. Bueno, pues, continuen aquests processos que van a ser llargs en quant a la seva recuperació, però bueno, també pues, així estan en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna. En esta setmana important que té el València, de dos partits, quan diem el de demà, davant l'Eldense, i el pròxim dissabte, davant el Castelló, dos rivals, dos equips de segona divisió, i Carlos Corberán, que ja en el que va ser el primer partit en l'estaix de Olot, davant el Petro de Luanda, que el València pues, va perdre, ja comentarem, no?, que estos primers partits les cames encara pesen un poc, n'hi ha molt de treball físic acumulat en el que ja és tercera setmana de treball i encara pues, no se té ixe ritme, ixa frescura, però el que es tracta en estos primers partits, Vicent, és d'això, d'anar agarrant ixa frescura en les cames, d'anar agarrant ixe ritme de competició i d'anar rodant-se i soltant-se.
2: Al final siempre ha de ser uno competitivo, no sé tú cómo eres, Robi, este equipo obviamente va a ser pro-competitivo, pero no hemos tenido que olvidar que el objetivo de la pretemporada es que el jugador esté a punto para la primera zona de liga, que es lo realmente importante, aún con tres puntos. Eso sí, obviamente el equipo, que no se done per entes, que no va a intentar guanyar els partits pròxims, pero insistim, eso es como la comparación que va a ficar ahir en el filial. La missió d'un filial és formar jugadors per al primer equip, no guanyar totes les lligues, pues és el mateix per a una pretemporada, ja siga guanyes o pergues. Per a mi tenen el mateix valor els partits i és el de treballar dur, veure que el que s'entrena durant la setmana es plasma en el camp, el més important, i també que se coneguen els jugadors que apleguen.
1: No? I assimilar, Vicent, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues de cara a lo que serà l'inici de la lliga. Tot aquest treball tàctic i tècnic que vol, pues, bueno, pues anar ensamblant l'entrenador i el seu cos tècnic és el que s'està treballant. Ja dic, des de la primera setmana a Paterna, la setmana passada en l'estatge de Olot, i en esta tercera setmana ja, pues davant ixos dos equips que tindrà davant l'Eldense i davant pues, el Castelló. El treball defensiu, ixe treball en el centre del camp, com anar ensamblant pues, tot això. La idea futbolística que té el míster va ser molt semblant en quant a tàctica i plantejament en el terreny de xoc, i demà pues, ho veurem, ja en aquest partit davant del Dense.
2: Claro, jo te volia preguntar, Robi, perquè l'entrenament, ara parlem dels entrenaments, si és algo que sempre passa de puntelles, no sé si pogueres veure algun entrenament allà en Olot, si tingueres l'oportunitat, més que res perquè igual la gent ho ignora, però la intensitat que tenen que entrenar els jugadors de primera divisió en juliol, i me sé que en el calor no és fàcil.
1: Mira, ho comentàrem la setmana passada, que el míster Carlos Corberán i el seu costeny estaven molt contents en el treball, en l'esforç dels jugadors, en els entrenaments, en el dia a dia, que havia vist molt bé, no només als fitxatges, que ara després parlarem d'ells, sinó també a la resta dels jugadors de l'equip, que estaven pues, entrenant a molt bon ritme, que li estava pues, agradant la intensitat que ficaven en els entrenaments, i que això ara pues, n'hi hauria que plasmar-ho en estos partits que anava a afrontar l'equip, però el míster estava content en el treball dels jugadors.
2: Clar, és que ficar-nos en la pell dels jugadors que no són nous, que ja estan així des de fa unes quantes temporades o des de la temporada passada, recordem, última temporada en la nostra casa, en l'estadi de Mestalla, per a viatjar a aquesta nova casa del nou Mestalla. I clar, els jugadors que duen així, inclús canterans, voldran fer una última temporada el més especial possible. Estaran tots a punt per a aquest partit frente al Celta, després d'aquest reajust de la primera jornada en el Mundial, que per sort tenen que descansar pro jugadors de la Lliga Espanyola, Robi.
1: Sí, i bueno, ara que tu parlaves de aquesta temporada tan especial, que és la que va afrontar el València pues, l'any que ve, en el que va ser la deu de Mestalla. Parlem pues, en aquesta entrevista que li ferem a José Luis Gallà, el capità, en aquest estatge d'Olot, i ell ho deia, i ho diuen. També pues, tots els jugadors en aquestes entrevistes, aquestes declaracions que també pues, han fet, no? Lo especial que és despedir a Mestalla com cal, com se mereix, no? En eixa mentalitat que té que tindre l'equip, que ho dia Gallà i ho han dit també els jugadors, mentalitat ambiciosa, exigir-se al màxim, pensar pues cap amunt, pensar en Europa per lo que estem dient, per a que Mestalla tinga un adeu com se mereix.
2: Sí, perquè al final, òbviament, això és futbol i mai se sap el que pot passar en 90 minuts o sobre la cespa. Si pogués calcular-lo, pues, òbviament, tindries molts millors resultats qualsevol equip del món, però al final el que sí que s'ha de tindre és una mentalitat clara, una forma de pensar d'ambició. Entonces, pues el València Club de Futbol, que per a esta temporada que ve la té, que vol tancar Mestalla en la millor posició possible, ojalá en puestos d'Europa, i ja ho deia l'altre dia el capità.
1: Bueno, pues tornant a ixe partit de demà, que tindrà el València, segon partit d'esta pretemporada, davant l'Eldense, com hem dit en la nostra portada, l'alicient de veure els nous fitxatges, les quatre incorporacions que ha fet el València, al central irlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali, el UDN, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, que ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Van jugar tots ells, a excepció de Sato, i se partit d'entrenament en Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, però demà pues, ja podrem veure pues a aquests fitxatges, sobretot també pues a Sato, que no va jugar l'altre dia, ja comentarem, per aquesta càrrega de treball, pues com diem, també, al igual que Sato, altres jugadors tampoc van jugar aquest primer partit, però ja demà pues podrem veure els nous, Vicent.
2: Sí, també hi ha que tindre en compte que al final el futbol asiàtic pues no és el mateix que el futbol espanyol, allí és menys físic. Imagine que Sato també és jove, recordem que ha vingut així com un jugador de Chapó que ha fet molt de soroll i que allí el van despedir com si fora pues la major promesa d'allí, però sí que és de veres que és un jugador jove, recordem, de 9 anys, generació 2006, enguany fa els 20 anyets, es té que adaptar a una nova ciutat, a una nova cultura. Clar, per a nosaltres canviar de moviment de València a Barcelona, a Madrid o a Bilbao

0: que volen i estan, pues, agarrant-se a la perfecció, eh?
1: Pues a mi fixa, Robi,
0: i deixant molt bones sensacions.
1: Aquestes coses són de normal bones notícies, però per a mi, en este cas, és doblement bo perquè, recordem, Justin de Haas, neerlandès, Guido Rodríguez, argentí, Aleu Dieng, de Mali, i Ryunosuke Sato, de Japó. És a dir, cada uno de un pare i una mare de tot el pas del món, i que el fet de que s'integren tots de forma genial, així, res més a plegar per tema llengua, pues molt bo.
0: Per cert, un dels fitxatges del València d'esta temporada, Aleu Dieng, que ha estat, pues, estos dies visitant el campus que, pues, continua realitzant-se així en la ciutat esportiva de Paterna, i aquests xiquets i xiquetes han tingut aquesta visita especial d'Aleu Dieng.

0: hope you are enjoying and be open to every time listen to the coach. So I hope to see all of some of in the first team in La Liga. Enjoy, keep going.
1: Lidien, el miscampista de Mali, visitante a xiquets d'eixe campus internacional de l'Acadèmia del València, donant-los la benvinguda i dient-los també que ojalà algun dia pues, puguen arribar també al primer equip i jugar en la Lliga.
2: Home, Robi, recordem, 48 països s'hi han representat en este campus d'estiu del València Club de Futbol. Tu traduïs, atento a este numerín. Uno de cada cinc països del món està representat. Així en Patera, en este mes de juliol, pues, des d'Austràlia a Noruega, passant per República Dominicana, Filipines, l'equip del VCF International Programs, l'equip del València Internacional, que durant tot l'any treballen i ara es veuen els fruits. Primer en Issa VCF Academy International Cup i ara en este campus de juliol, així que dient, va estar, i l'altre dia va estar Sato.
1: Sí, per cert, li dient que, bueno, hi ve de jugar en Egipte, en la Lliga d'Egipte, i està acostumat també pues, al calor, com ens deia, que estem patint en aquestes temperatures altes, no? Pues, d'estos dies. I dia, bueno, en Egipte jo també estava acostumat a jugar en calor.
2: Sí, però Espai que quan va vindre al campus, a Ludien el notarem en la camiseta especialment sudada, i li van preguntar a Liu, tu vens d'un puesto, bueno, de Mali i d'Egipte, allí fresquet no fa, però hi va dir que així fa moltíssima calor, jo crec que el que li fa és la humitat, a lo millor allí és un calor més sec.
1: Sí, la humitat és més alta, allí és més sec.
2: Però a Liu dient que, vamos, estava llevant 2 quilos de toxines en la samarreta, la veritat.
1: Bueno, pues a Liu dient serà un dels aliciens demà en eixe segon partit de la pretemporada que afrontarà el València, l'Esgui de l'Esprada, sinó l'Antonio Puigades, davant l'Eldense, que com hem dit en la nostra portada, partits este, el Dense i el del dissabte davant el Castelló, que anem a poder veure per la A, per la web i el canal de YouTube del València. Aquells pues, afortunats que han tingut i que van a poder veure el partit socis VCF així en l'Antonio Puigades, pues, podran veure-ho en directe. Però els que no, Vicent, ahí anem a estar nosaltres.
2: Els que no, pues ahí estarem nosaltres per a pues, ficar-li veu a ese partit de pretemporada. Ja vos dic, no sé si és perquè jo de xicotet el vivia d'una forma diferent, però per a mi són especials de pretemporada perquè són pues, veure als seus jugadors que no se'ls veure durant tot l'any, també als nous fitxatges. És la primera posta en escena per a el Sato, De Haas, Dieng, per a Guido, no? Que ja és conegut. I demà, front a l'Edense, a les 8, en l'Antonio Puigades. Robi, esperem que faci bona temperatura, 8 de la nit, bueno, 8 de la vesprada en estiu, esperem que no us aixerrem massa jugadors.
1: Bueno, pues ahí estarem, i ja dic, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube. El partit davant l'Edense, el del pròxim dissabte també a les 8 de la vesprada, davant el Castelló, i també recordem que la setmana que ve l'equip se'n va pues a un altre estatge per Anglaterra,

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio, d'este dimarts 21 de juliol, on el València continua preparant així en la ciutat esportiva de Paterna lo que és ja la tercera setmana de treball, d'entrenaments en vistes als dos partits que té per davant esta setmana l'equip de Carlos Corberán. Demà, el segon partit de la pretemporada, davant l'Eldense, a les 8 de la vesprada, així a l'Antonio Puigades, i el dissabte el Castelló, també en el Puigades i a la mateixa hora. Dos rivals de segona divisió, dos rivals exigents, després d'haver disputat el que va ser, pues, el primer partit, que, bueno, que ja contarem en Olot la setmana passada a les instal·lacions del Royal Bear Training Center, que va ser, pues, un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Però ja diem, a partir de demà, eixos partits davant l'Eldense i el Castelló per a continuar rodant-se en esta pretemporada, per anar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot el treball tàctic que vol el míster Carlos Corberán de cara a l'inici de la Lliga. I el més important, en estos partits de pretemporada que tindrà per davant el València, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga, al començament de la temporada, el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en aquest primer partit davant el Celta de Vigo, que ja ho sabem, va ser un començament de temporada molt exigent per al València. Tres partits en només una setmana després que s'ajornara el partit davant el Betis. El València començarà la Lliga davant el Celta de Vigo dissabte 22 d'agost i després dimarts jugarà el partit davant el Betis i després el partit diumenge davant el Deportiu La Coruña a Riazor. Ja diem, va ser un inici de Lliga molt exigent per al València. I ja diem, en esta tercera setmana de treball, de pretemporada, en eixos dos partits que l'esperen al València, el Dense i Castelló, per cert, partits que se van a poder veure així en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Demà, els que no hagueu tingut sort de vindre a l'Antonio Puigades, perquè ja contarem en el dia d'ahir que se van esgotar de seguida les entrades per als socis UBCF, per a aquest partit davant el Castelló, la setmana passada, pues, també se van esgotar en qüestió d'hores les entrades davant l'Eldense. Bueno, pues, no hi ha cap problema, podreu veure aquests partits davant l'Eldense i davant el Castelló, ja diem així, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, que va tindre l'alicient d'aquests partits de veure als nous fitxatges del València, els quatre reforços que fins ara ha fet l'equip: el central irlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Ali Dien, el japonès Sato i Guido Rodríguez, encara que a Guido pues ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però bueno, van a tindre també eixos partits, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló. Bueno, pues ara ho contem tot, el que ha sigut també pues el retorn als entrenaments de l'equip. Ahir per la vesprada van tornar al treball després d'haver estat tota la setmana passada en l'estaix de Olot i ara ja, pues, bueno, a preparar eixos partits. Bueno, vos ho contem tot en este informatiu, com també vos contarem l'actualitat del Mestalla, que continua també el seu treball de pretemporada així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que són molts els jugadors del Mestalla que estan en dinàmica de primer equip, els canterans, però ahí està el nostre filial també preparant el que va ser el seu començament de temporada, com el València femení, que bueno, també pues, està treballant a les instal·lacions de la ciutat esportiva Paterna amb els 7 fitxatges que ha fet l'equip de Miquel Crespo, en el que serà el retorn, il·lusionant retorn a la Lliga F del nostre València femení. Bueno, i també pues, contarem l'actualitat de l'acadèmia, perquè avui també tenim fitxatge en el nostre juvenil Divisió d'Honor. Ho contem tot, com sempre, així l'informatiu, acompanyant-nos un dia més, don Vicent Burguete.
2: Bona esperada, don Josep Rovira, una setmana més de calor, però tranquils perquè demà per fi aplega el futbol així, a Paterna, el primer equip. En aquest partit front a l'Eldense tinc moltes ganes de veure com va aquest primer partit de pretemporada. No sé, Rovira, tu ja tens unes quantes pretemporades a les esquenes, però jo crec que també la il·lusió està ahí.
1: Sempre, sempre, evidentment, renovem les il·lusions i tenim ganes, no?, de veure el nostre València. Mira, la prova més evident són, bueno, que estos partits, demà davant l'Eldense i el dissabte davant el Castelló, pues, en qüestió d'hores se van esgotar totes les entrades per als socis UBCF que van eixir a la venda. O sea, que els aficionats de València també tenen ganes de veure el seu equip, eh?
2: Home, és que són oportunitats boniques, perquè el que comentàvem també ahir és que jo tinc molts records de, a lo millor estaves fora de vacances o el que siga, però quan el València jugava, se detenia ese plan de vacances, ficaves UBCF Media i escoltaves o veies, com és el cas d'ara que se poden veure els partits en la teua veu, pues, com li va al València de Carlos Corberán, perquè també els partits de pretemporada són pues, els partits en els que pots veure els nous fitxatges, també a jugadors que també venen de baix, de l'acadèmia, que sempre saps que tenen ese, ese ganxo, ese ganes de que la gent es vegin, aixina que veurem si demà podem veure els nous fitxatges, i que segur, i també als jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ara anem contant a tots en este informatiu, com diem, l'equip va tornar a ir per la esprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva Paterna. Este matí ha continuat entrenant-se després d'eixe primer stage la setmana passada a Olot, a Terres Catalanes, a eixes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Ahir ja, tornada al treball, pues en poques novetats. El que ja contàrem la setmana passada, Vicent, Dimitri Fulquier, que continua treballant al marge del grup. Va estar en l'estatge de Girona, però en el retorn als entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna, Fulqui continua al marge.
2: Sí, el lateral francès i de Guadalupe, que continua al marge, que no se pot necessitar encara en els seus companys i, per lo tant, que no el veurem demà. En aquest partit front al Dense a les 8 de la vesprada, veurem si Dimitri Fulquier se pot incorporar lo abans possible a la dinàmica grupal, perquè, com dèiem, una pretemporada és hiper important per a un futbolista, perquè des de fora pareix que sempre diem, bueno, estem esperant a la jornada 1 de Lliga, però és que quan un jugador està tota la pretemporada es nota durant tot l'any, Robi.
1: Bueno, pues Fulquier al marge, però ja comentàrem la setmana passada des de Olot que està en la fase final, el tram final de la seua recuperació, el lateral de Guadalupe, en bones sensacions, bueno, pues continua treballant amb els fisios, els readaptadors, fa treball de camp, però no encara amb el grup, i bueno, veurem si, jo crec que molt justet per a que pugui arribar a aquest inici de Lliga, el que serà el primer partit el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
2: Bueno, també és de veres que calma, no hi ha pressa de que torni, més que res perquè no volem recaigudes. Ja vam veure en el short que és en les imatges ara mateix, perquè ho estic veient des de l'aplicació o des de la web, en Mukhtar Yakavi, que no volíem córrer aquest risc a recaigudes, així que esperem que passi el mateix en Dimitri Fulquier, que no passi res una vegada se recupere i que tinguem, per fi, aquesta peça en el lateral dret, en busca també en el mercat d'altre.
1: Bueno, pues això ha sigut avui, ja diem, el retorn al treball així en la ciutat esportiva de Paterna en esta tercera setmana de treball de pretemporada de l'equip de Carlos Corberán. Bueno, la resta de jugadors lesionats de llarga durada que continuen els seus processos de recuperació així en la ciutat esportiva de Paterna, és el cas de Copete, el cas també pues, de Alberto Marí, de Diego López, bueno, pues continuen aquests processos que van a ser llargs en quant a la seva recuperació, però bueno, també pues així estan en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna. En esta setmana important que té el València, de dos partits, com diem, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló, dos rivals, dos equips de segona divisió, i Carlos Corberán, que ja en el que va ser el primer partit en l'estatge de Olot davant el Petro de Luanda, que el València pues, va perdre, ja comentarem, no?, que estos primers partits les cames encara pesen un poc, n'hi ha molt de treball físic acumulat en el que ja és tercera setmana de treball, i encara pues, no se té ixe ritme, ixa frescura, però el que es tracta en estos primers partits, Vicent, és d'això, d'anar agarrant ixa frescura en les cames, d'anar agarrant ixe ritme de competició i d'anar rodant-se i soltant-se.
2: Al final siempre ha de ser uno competitivo, no sé tú cómo eres, Robi, este equipo obviamente va a ser pro competitivo, pero no hemos tenido que olvidar que el objetivo de la pretemporada es que el jugador estiguen a punt per a la primera zona de lliga, que és lo realment important, on compten els punts. Això sí, òbviament l'equip, que no se dona per entès, que no va intentar guanyar els partits pròxims, però insistim, això és com la comparació que va ficar ahir en el filial. La missió d'un filial és formar jugadors per al primer equip, no guanyar totes les lligues, pues és el mateix per a una pretemporada, ja siga guanyes o pergues. Per a mi tenen el mateix valor els partits i és el de treballar dur, veure que el que s'entrena durant la setmana es plasma en el camp, el més important, i també que se coneguen els jugadors que apleguen. No?
1: I assimilar, Vicent, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues de cara a lo que serà l'inici de la lliga, tot aquest treball tàctic i tècnic que vol, pues, bueno, pues anar ensamblant l'entrenador i el seu cos tècnic és el que s'està treballant. Ja dic, des de la primera setmana a Paterna, la setmana passada en l'estatge de Olot, i en esta tercera setmana ja, pues davant ixos dos equips que tindrà davant l'Eldense i davant pues, el Castelló. El treball defensiu, ixe treball en el centre del camp, com anar ensamblant pues, tot això. La idea futbolística que té el míster va ser molt semblant en quant a tàctica i plantejament en el terreny de xoc, i demà pues, ho veurem, ja en aquest partit davant del Dense.
2: Claro, jo te volia preguntar, Robi, perquè l'entrenament, ara parlem dels entrenaments, si és algo que sempre passa de puntelles, no sé si pogueres veure algun entrenament allà en Olot, si tingueres l'oportunitat, més que res perquè igual la gent ho ignora, però la intensitat que tenen que entrenar els jugadors de primera divisió en juliol, i me sé que en el calor no és fàcil.
1: Mira, ho comentàrem la setmana passada, que el míster Carlos Corberán i el seu costeny estan molt contents en el treball, en l'esforç dels jugadors, en els entrenaments, en el dia a dia, que havia vist molt bé, no només als fitxatges, que ara després parlarem d'ells, sinó també a la resta dels jugadors de l'equip, que estaven pues, entrenant a molt bon ritme, que li estava pues, agradant la intensitat que ficaven en els entrenaments, i que això ara pues, n'hi hauria que plasmar-ho en estos partits que anava a afrontar l'equip, però el míster estava content en el treball dels jugadors.
2: Clar, és que ficar-nos en la pell dels jugadors que no són nous, que ja estan així des de fa unes quantes temporades o des de la temporada passada, recordem, última temporada en la nostra casa, en l'estadi de Mestalla, per a viatjar a aquesta nova casa del nou Mestalla. I clar, els jugadors que duen així, inclús canterans, voldran fer una última temporada el més especial possible. Estaran tots a punt per a aquest partit frente al Celta, després d'aquest reajust de la primera jornada en el Mundial, que per sort tenen que descansar pro jugadors de la Lliga Espanyola, Robi.
1: Sí, i bueno, ara que tu parlaves de aquesta temporada tan especial, que és la que va afrontar el València pues, l'any que ve, en el que va ser la deu de Mestalla. Parlàvem pues, en aquesta entrevista que li ferem a José Luis Gallà, el capità, en aquest estatge d'Olot, i ell ho deia, i ho diuen. També pues, tots els jugadors en aquestes entrevistes, aquestes declaracions que també pues, han fet, no? Lo especial que és despedir a Mestalla com cal, com se mereix, no? En aquesta mentalitat que té que tindre l'equip, que ho diu Gallà i ho han dit també els jugadors, mentalitat ambiciosa, exigir-se al màxim, pensar pues cap amunt, pensar en Europa per lo que estem dient, per a que Mestalla tinga un adeu com se mereix.
2: Sí, perquè al final, òbviament, això és futbol i mai se sap el que pot passar en 90 minuts o sobre la cespa. Si pogués calcular-lo, pues, òbviament, tindries molts millors resultats qualsevol equip del món, però al final el que sí que s'ha de tindre és una mentalitat clara, una forma de pensar d'ambició. Entonces, pues el València Club de Futbol, que per a esta temporada que ve la té, que vol tancar Mestalla en la millor posició possible, ojalá en puestos d'Europa, i ja ho deia l'altre dia el capità.
1: Bueno, pues tornant a ixe partit de demà que tindrà el València, segon partit d'esta pretemporada, davant l'Eldense, com hem dit en la nostra portada, l'alicient de veure els nous fitxatges, les quatre incorporacions que ha fet el València. Al central irlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali, el UDN, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, que ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Van jugar tots ells, a excepció de Sato, i se partit d'entrenament en Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, però demà pues, ja podrem veure pues a aixòs fitxatges, sobretot també pues a Sato, que no va jugar l'altre dia, ja comentarem, per ixa càrrega de treball, pues com diem, també al igual que Sato, altres jugadors tampoc van jugar ixe primer partit, però ja demà pues podrem veure els nous, Vicent.
2: Sí, també ja que tindre en compte que al final el futbol asiàtic pues no és el mateix que el futbol espanyol, allí és menys físic. Imagine que Sato també és jove, recordem que ha vingut així com un jugador de Chapó que ha fet molt de soroll i que allí el van despedit com si fora pues la major promesa d'allí, però sí que és de veres que és un jugador jove, recordem, de 9 anys, generació 2006, enguany fa els 20 anyets, es té que adaptar a una nova ciutat, a una nova cultura. Clar, per a nosaltres canviar de moviment de València a Barcelona, a Madrid o a Bilbao, pues estem en el mateix país, encara que siga molt diferent, però canviar del Chapó a Espanya tenint de 9 anys menys de 20, pues òbviament tens que agafar, aixina que quan se gestione aquesta càrrega de física, pues podrem veure...
1: I parlant dels nous fitxatges de Dien, de Haas, de Sato, perquè Guido també pues el conté com a fitxatge, encara que el coneguem pues ben bé, atrae les coses que està valorant positivament el míster i el seu cos tècnic, és com s'han integrat, la ràpida integració, com s'han acoplat, com van digerint pues, tot ixe treball tàctic que volen, i estan pues, agarrant-se a la perfecció.
2: Pues a mi, fixa't, Rodi,
1: i deixant molt bones sensacions.
2: Estes coses són de normal bones notícies, però per a mi, en este cas, és doblement bo perquè, recordem, Justin De Haas, neerlandès. Guido Rodríguez, argentí. Aleu Dieng, de Mali. I Renosuke Sato, de Chapó. És a dir, cada uno de un pare i una mare de tot el pas del món, i que el fet de que s'integren tots de forma genial, així, res més a plegar per tema llengua, pues molt bo.
1: Per cert, un dels fitxatges del València d'esta temporada, Aleu Dieng, que ha estat pues estos dies visitant el campus que pues continua

0: listen to the coach. So I hope to see all of some of in the first team in La Liga. Enjoy. Keep going.
1: Lidien, el miscampista de Mali, visitante a xiquets d'eixe campus internacional de l'Academia del València, donant-los la benvinguda i dient-los també que ojalà algun dia pues, puguen arribar també al primer equip i jugar en la Lliga.
2: Home, Robi, recordem, 48 països s'han representat en este campus d'estiu del València Club de Futbol. Tu traduïs, atento a este numerín. Uno de cada cinc països del món està representat. Així en Patera, en este mes de juliol, des d'Austràlia a Noruega, passant per República Dominicana, Filipines, l'equip del VCF International Programs, l'equip del València Internacional, que durant tot l'any treballen i ara es veuen els fruits. Primer en ISA VCF Academy International Cup i ara en este campus de juliol, així que dient, va estar i l'altre dia va estar Sato.
1: Sí, per cert, a Liu dient que, bueno, hi ve de jugar en Egipte, la Lliga d'Egipte, i està acostumat també pues, al calor, com ens deia, que estem patint en aquestes temperatures altes, no? Pues, d'estos dies. I dia, bueno, en Egipte jo també estava acostumat a jugar en calor.
2: Sí, però Espai que quan va vindre al campus, a Ludien el notarem en la camiseta especialment sudada i li van preguntar a Liu, tu vens d'un puesto, bueno, de Mali i d'Egipte, allí fresquet no fa, però hi va dir que així fa moltíssima calor, jo crec que el que li falla és la humitat, a lo millor allí és un calor més sec.
1: Sí, la humitat és més alta, allí és més sec. Sí.
2: Però a Liu Dien que, vamos, estava llevant 2 quilos de toxines en la samarreta, la veritat.
1: Bueno, pues a Liu Dien serà un dels aliciens demà en eixe segon partit de la pretemporada que afrontarà el València, l'esgui de les Prades i l'Antonio Puigades davant l'Eldense, que com hem dit en la nostra portada, partits este, el Eldense i el del dissabte davant el Castelló, que anem a poder veure per la app, per la web i el canal de YouTube del València. Aquells pues, afortunats que han tingut i que van a poder veure el partit socis VCF així en l'Antonio Puigades, pues, podran veure-ho en directe. Però els que no, Vicent, ahí anem a estar nosaltres.
2: Els que no, pues ahí estarem nosaltres per a pues, ficar-li veu a ese partit de pretemporada. Ja vos dic, no sé si és perquè jo de xicotet el vivia d'una forma diferent, però per a mi són especials de pretemporada perquè són post-vore als seus jugadors que no se'ls vore durant tot l'any, també als nou fitxatges. És la primera posta en escena per a els Sato, De Haas, Dieng, per a Guido, no? Que ja és conegut. I demà, front a l'Edense, a les 8, en l'Antonio Puigades. Robi, esperem que faci bona temperatura, 8 de la nit, bueno, 8 de la vesprada en estiu, esperem que no us aixerrem massa jugadors.
1: Bueno, pues ahí estarem, i ja dic, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube. El partit davant l'Edense, el del pròxim dissabte també a les 8 de la vesprada, davant el Castelló, i també recordem que la setmana que ve l'equip se'n va pues a un altre stage per Anglaterra i allí també pues n'hi ha previst oferir en directe el partit davant l'Stock City. Serà el 1 d'agost quan el València pues afronta ixe partit davant l'Stock City, que també vos oferirem en directe, i com no, el trofeu taronja, l'estadi de Mestalla, el 8 d'agost en ixe apassionant València Newcastle.
2: Pues el València-Newcastle i ese trofeu taronja especial perquè serà l'últim en Mestalla en un club a l'altura, perquè és un encara aquesta temporada última no ha sigut la millor, però està tornant a ser des grans en Anglaterra. També tindrem prèviament això el Stoke City, que és un rival de segona divisió anglesa, però també en entitat, recorde una eliminatòria front a ells en Europa League, en un golaç de Mehmet Topal, falla, imagina si ha plogut, Robi.
1: Bona memòria té.
2: Bona memòria, ho comentarem així, també he de dir, quan estava Víctor Barrera als mandos, però el València, que recordem, Eldense, Castelló, Stoke City i Newcastle.
1: El partit del trofeu taronja, que ja diem, no, en principi, no va ser l'últim partit de la pretemporada del València, perquè, com vos contaren també la setmana passada, des de Olot, el València està buscant un nou partit de la pretemporada, després d'aquest trofeu taronja,

0: Express del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 6 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscante ahí, Guido Rodríguez, Guido Mesa, Rere buscante ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez, balón ahora a la izquierda, balón ahí para Jesús Vázquez, que enderreixa ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Societat en servici de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals. Para que llueve ahí. El Ustondoiz. Ahora para Allen Muñoz. Arrere otra vuelta. Buscantara y se pase. Para Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro. En Yark. Buscante ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Baló ahí. Pero Beñat Turrientes. La toca Rere. Pero que jugue ahí. Zubeldia, Zubeldia. Pero Allen Muñoz. Y ahora sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está más asentado. Después del 1-1, yo creo que le ha sentado ver Ricardo. El equipo está, pues yo creo que más ordenado sobre el terreno.
1: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
2: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per aquests punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota la vol traure. Eixe baló. La pilota és Urinic, el suís, que vol jugar en llarg. Ara canviant el xoc. Eixe passe de Urinic. El baló per a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez arrere buscant ahí a Erai Xomert. I ara és de nou Guido Rodríguez, el que té la pilota. Que trata de chugar a Rere Xomer, tocanla ahí el Valencia, poc a poc. Ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en ixa banda. De nou a Rere, buscant els centrals per a que traguen ahí la pilota llarga Xomer per a Diego López. No ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat. Ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició. Que bé li havia guanyat la posició Xomert. Va Jesús Vázquez també l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat. I allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista. Encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Turrientes. Arrere. Per a El Ustondo. I ara este. Aguantar arrere i canviant de banda.
2: Pues...
0: Per a que siga Allen Muñoz.
2: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'eixa zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja te dic, es mou el marcador en els demés partits.
0: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats. Pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics de Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez,

0: Bueno, pues la cosa se fica negra. I ja veurem com se recupera el València, perquè, com diem, la solució eren els canvis. Ramazani, Sadik, Pepelu i Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en 10 no és el mateix que 11.
1: Pepelu passarà a jugar de defensa, en sí, companyia segur, de Càrrega.
0: El que passa que, clar, a veure quin és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solament en el...
1: Pues a jugar con 4-4-1.
2: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient lliure, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix una targeta roja.
0: Bueno, tenemos
1: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
2: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambio, finalmente Sadik al terreno de choc, l'ex de la Real Sociedad.
0: Bueno, Corberán es muy valiente.
2: Se va Urinić. Y entra Thierry.
1: Por Pepelu.
2: Més canvis. El que va a hacer el Valencia. Se va Diego López. Y va a entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu. Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anemos a ver. Anemos a reordenar.
1: Y Sadik.
2: Y Sadik, sí. Y Sadik. Cuatro cambios. Según cuatro cambios de golpe. Pero Valencia en 10 para la expulsión de Xomert.
1: Pues a mí me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry.
2: Thierry.
1: Por Unai.
2: Sí. No, pero Unai no.
1: Por Luis Rioja.
2: Per Luis Rioja. Ahora, ojo a la falta que va a votar la Real Sociedad. Ahora y se való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner. Para la Real Sociedad. Balón que había tocado el jugador del Valencia finalmente. Y se való que ganaba el segundo pal. De nou perill. En la portería del Valencia. Córner ahora para la Real Sociedad.
1: O sea que Ramazzani se pone en mano izquierda. Y Titi...
2: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
1: I manda a dreça a meter a Thierry.
0: Màquina d'atenció que Corberán manté.
2: Estigam atents al córner. Que va votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i Joja pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València. Que colpeja en llarg.
0: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si hice el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
2: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el que jo veig des de Sadik.
0: Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
2: Ojo al baló a l'esquena, que ens l'ha guanyat ahir la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló Islària i el quart de la Real Societat fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava fora de xoc.
1: Estava fora de xoc. ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
0: Es un fuera de choc clarísimo, pero sí que es de veres que la Real en esta segunda parte está plegando al área valencianista en molta facilidad.
1: Que estamos muy débiles.
0: Ricardo Arias,
1: estamos muy débiles.
0: Igual una marca 1 para 1 es una buena solución, pero sí que deberes que ahora que eres inferioridad numérica, pues con una defensa pues, en zona es lo que más acopla.
2: Pues ya dio el Valencia perdente en Anoeta. No le valdría, evidentemente, este resultado.
0: Gonzalo Guedes se prepara para entrar, ¿eh?
2: Y el Valencia en 10. El Valencia en 10. Ojo que ataca la Real Sociedad. Oyarzabal busca el lanzamiento. El balón. Dimitrievski. Dimitrievski. Pero estaba en fuera de shock. Estaba en fuera de shock. Menos mal que estaba Dimitrievski. La jugada estaba anulada, pero menos mal que estaba ahí Dimitrievski. Para evitar estamos que la Real Sociedad marcara el cuart.
1: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así de así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
2: Bueno, pues
1: que aparte para
2: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estén, porque este resultado olival se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davante el Barça.
0: Y hay que buscar el gol como siga, ¿eh?
2: Sí, Iván Traguedes, atre ex del Valencia. Y otro jugador perillosísimo.
1: Pues más difícil que se ha puesto.
2: Se va Oscarsson.
1: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
0: Bueno, Damun, pues ya te di, Robi, Els guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura definitivamente esa pelea per baixar a segona. Y ahora mateix, pues los equipos que tienen opciones de baixar a segunda son Mallorca, Girona, Elche, Osasuna, Levant, Alavés, Sevilla y Valencia.
2: Bueno, pues el balón que trata ahí de traer el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik, que hoy se enfrenta al seu ex-equip. Si és capaç de marcar ixe gol que necessitem, ixe gol que ens dona l'empat, ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El valor de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
1: Partido tan tranquilo.
2: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra dins l'àrea, continua Javi Guerra, el valor, i per a Sadik no ha pogut arribar. La trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu, es vara Pepelu, ojo Pepelu en la pergues, que acaba perdent-la, i el valor és per la Real Societat. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ese balón Ramazzani. A veure Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra. La recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani, busca el llançament. I el balón ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta, la Real Societat la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani, buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit, la pilota que la vol recuperar, César Targa en la disputa d'eixe valor, s'havia avançat el central d'Aldaya, i estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre, el València perdente 3-2, després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2 i en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
0: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge, sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo, han hagut alguns desajustos defensius, el lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
2: Ahora era Javi Guerra que ho intenta, Javi Guerra se'n va, Javi Guerra busca el passe per a Sadik, has barat Sadik i ara recupera la pilota la Real Societat, Montenis la contra, el valor per a Guedes, ojo a Guedes, que busca el pase, cambiante el chofer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal del área. Pablo Marín, continúa Pablo Marín, entra a Isla Área, pero estaba ahora César Tárrega, alta y Voltrovich a pilota. El balón, que no hay shit. Finalmente sí, es banda para Valencia. Servicio de banda para Valencia. Vinga, va un esfuerzo final. Un esfuerzo final en este partido. El Valencia en inferioridad numérica. Perden 3-2. En cara no estaría salvad matemáticamente. La pilota que la recupera la Real Sociedad. El balón del equipo nos tierra. La trae en hecha ahí. Carlos Soler Thierry. Va también Guido Rodríguez. El balón que el perguido. Y es para la Real Sociedad.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: VCF Radio. L'informatiu del València.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. VCF Media. VCF Radio.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio, d'este dimarts 21 de juliol, on el València continua preparant així en la ciutat esportiva de Paterna lo que és ja la tercera setmana de treball, d'entrenaments en vistes als dos partits que té per davant esta setmana l'equip de Carlos Corberán. Demà, el segon partit de la pretemporada, davant l'Eldense, a les 8 de la vesprada, així l'Antonio Puigades, i el dissabte el Castelló, també en el Puigades i a la mateixa hora. Dos rivals de segona divisió, dos rivals exigents, després d'haver disputat el que va ser pues, el primer partit, que, bueno, que ja contarem en Olot la setmana passada, a les instal·lacions del Royal Bear Training Center, que va ser pues, un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Però, ja diem, a partir de demà, ixos partits davant l'Eldense i el Castelló, per a continuar rodant-se en esta pretemporada, per anar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot el treball tàctic que vol el míster Carlos Corberán de cara a l'inici de la Lliga. I el més important, en estos partits de pretemporada que tindrà per davant el València, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga, al començament de la temporada, el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en aquest primer partit davant el Celta de Vigo, que ja ho sabem, va ser un començament de temporada molt exigent per al València. Tres partits en només una setmana després que s'ajornara el partit davant el Betis. El València començarà la Lliga davant el Celta de Vigo dissabte 22 d'agost i després dimarts jugarà el partit davant el Betis i després el partit diumenge davant el Deportiu La Coruña a Riazor. Ja dic, va ser un inici de lliga molt exigent per al València. I ja diem, en esta tercera setmana de treball de pretemporada en ixos dos partits que l'esperen al València, el Dens i Castelló. Per cert, partits que se van a poder veure així en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Demà, els que no hàgeu tingut sort de vindre a l'Antonio Puigades, perquè ja contarem en el dia d'ahir que se van esgotar de seguida les entrades per als socis UBCF, per aquest partit davant el Castelló. La setmana passada pues, també se van esgotar en qüestió d'hores les entrades davant l'Eldense. Bueno, pues, no hi ha cap problema. Podreu veure aquests partits davant l'Eldense i davant el Castelló, ja diem així, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, que va tindre l'alicient aquests partits de veure als nous fitxatges del València, els quatre reforços que fins ara ha fet l'equip, el central irlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Ali Dien, el japonès Sato i Guido Rodríguez, encara que a Guido pues ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però bueno, van a tindre també aquests partits, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló. Bueno, pues ara ho contem tot, el que ha sigut també pues, el retorn als entrenaments de l'equip. Ahir per la vesprada van tornar al treball després d'haver estat tota la setmana passada en l'estaix de Olot i ara ja pues, bueno, a preparar ixos partits. Bueno, pues, vos ho contem tot en este informatiu, com també vos contarem l'actualitat del Mestalla, que continua també el seu treball de pretemporada així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que són molts els jugadors del Mestalla que estan en dinàmica de primer equip, els canterans, però ahí està el nostre filial també preparant el que va ser el seu començament de temporada, com el València femení, que bueno, també pues, està treballant a les instal·lacions de la ciutat esportiva Paterna amb els 7 fitxatges que ha fet l'equip de Miquel Crespo, en el que serà el retorn, il·lusionant retorn a la Lliga F del nostre València femení. Bueno, i també pues, contarem l'actualitat de l'acadèmia, perquè avui també tenim fitxatge en el nostre juvenil divisió d'honor. Ho contem tot, com sempre, així l'informatiu, acompanyant-nos un dia més, don Vicent Burguete.
2: Bona esperada, don Josep Rovira. Una setmana més de calor, però tranquils, perquè demà per fi aplega el futbol així, a Paterna, el primer equip. En aquest partit front a l'Eldense tinc moltes ganes de veure com va aquest primer partit de pretemporada. No sé, Rovira, tu ja tens unes quantes pretemporades a les esquenes, però jo crec que també la il·lusió està ahí.
1: Sempre, sempre, evidentment, renovem les il·lusions i tenim ganes, no?, de veure el nostre València. Mira, la prova més evident són, bueno, que estos partits, demà davant l'Eldense i el dissabte davant el Castelló, pues, en qüestió d'hores se van esgotar totes les entrades per als socis UBCF que van eixir a la venda. O sea, que els aficionats de València també tenen ganes de veure el seu equip, eh?
2: Home, és que són oportunitats boniques, perquè el que comentàvem també ahir és que jo tinc molts records de a lo millor estaves fora de vacances o el que siga, però quan el València jugava se detenia ese plan de vacances, ficaves UBCF Media i escoltaves o veies, com és el cas d'ara que se poden veure els partits en la teua veu, pues, com li va al València de Carlos Corberán, perquè també els partits de pretemporada són pues, els partits en els que pots veure els nous fitxatges, també a jugadors que també venen de baix, de l'acadèmia, que sempre saps que tenen ese, ese ganxo, ese, pues, ises ganes de que la gent es vegin, aixina que veurem si demà podem veure els nous fitxatges i que segur, i també als jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ara anem contant a tots en este informatiu, com diem, l'equip va tornar a ir per la esprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva Paterna. Este matí ha continuat entrenant-se després d'eixe primer estatge la setmana passada a Olot, a Terres Catalanes, a eixes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Ahir ja, tornada al treball, pues en poques novetats. El que ja contàrem la setmana passada, Vicent, Dimitri Fulquier, que continua treballant al marge del grup. Va estar en l'estatge de Girona, però en el retorn als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, Fulqui continua al marge.
2: Sí, el lateral francès i de Guadalupe, que continua al marge, que no se pot necessitar encara en els seus companys i, per lo tant, que no el veurem demà. En aquest partit front al Dense a les 8 de la vesprada, veurem si Dimitri Fulquier se pot incorporar lo abans possible a la dinàmica grupal, perquè, com dèiem, una pretemporada és hiper important per a un futbolista, perquè des de fora pareix que sempre diem, bueno, estem esperant a la jornada 1 de Lliga, però és que quan un jugador està tota la pretemporada es nota durant tot l'any, Robi.
1: Bueno, pues Fulquier al marge, però ja comentàrem la setmana passada des de Olot, que bueno, que bueno, està en la fase final, el tram final de la seva recuperació, el lateral de Guadalupe, en bones sensacions, bueno, pues continua treballant amb els fisios, els readaptadors, fa treball de camp, però no encara amb el grup, i bueno, veurem si, jo crec que molt justet per a que pugui arribar a aquest inici de Lliga, el que serà el primer partit el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
2: Bueno, també és de veure que calma, no hi ha pressa de que torni, més que res perquè no volem recaigudes. Ja vam veure en el showcase en les imatges ara mateix, perquè ho estic veient des de l'aplicació o des de la web, en Mukhtar Yakavi, que no volíem córrer ese risc a recaigudes, així que esperem que passi el mateix en Dimitri Fulquier, que no passi res una vegada se recupere i que tinguem, per fi, aquesta peça en el lateral dret, en busca també en el mercat d'altre.
1: Bueno, pues això ha sigut avui, ja diem, el retorn al treball així en la ciutat esportiva de Paterna en esta tercera setmana de treball de pretemporada de l'equip de Carlos Corberán. Bueno, la resta de jugadors lesionats de llarga durada que continuen els seus processos de recuperació així en la ciutat esportiva de Paterna, és el cas de Copete, el cas també pues, de Alberto Marí, de Diego López, bueno, pues, continuen aquests processos que van a ser llargs en quant a la seva recuperació, però bueno, també pues, així estan en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna. En esta setmana important que té el València, de dos partits, com diem, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló, dos rivals, dos equips de segona divisió, i Carlos Corberán, que ja en el que va ser el primer partit en l'estatge de Olot davant el Petro de Luanda, que el València pues, va perdre, ja comentarem, no?, que estos primers partits les cames encara pesen un poc, n'hi ha molt de treball físic acumulat en el que ja és tercera setmana de treball i encara pues, no se té ixe ritme, ixa frescura, però el que es tracta en estos primers partits, Vicent, és d'això, d'anar agarrant ixa frescura en les cames, d'anar agarrant ixe ritme de competició i d'anar rodant-se i soltant-se.
2: Al final siempre ha de ser uno competitivo, no sé tú cómo eres, Robi, este equipo obviamente va a ser pro competitivo, pero no hemos tenido que olvidar que el objetivo de la pretemporada es que el jugador esté a punto para la primera zona de liga, que es lo realmente importante, aún con tres puntos. Eso sí, obviamente el equipo, que no se done per entes, que no va a intentar guanyar els partits pròxims, pero insistim, eso es como la comparación que va a ficar ahí en el filial. La missió d'un filial és formar jugadors per al primer equip, no guanyar totes les lligues, pues és el mateix per a una pretemporada, ja siga guanyes o pergues. Per a mi tenen el mateix valor els partits i és el de treballar dur, veure que el que s'entrena durant la setmana es plasma en el camp, el més important, i també que se coneguen els jugadors que apleguen. No?
1: I assimilar, Vicent, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues de cara a lo que serà l'inici de la lliga. Tot aquest treball tàctic i tècnic que vol, pues, bueno, pues anar ensamblant l'entrenador i el seu cos tècnic és el que s'està treballant. Ja dic, des de la primera setmana a Paterna, la setmana passada en l'estatge de Olot, i en esta tercera setmana ja pues, davant ixos dos equips que tindrà davant l'Eldense i davant pues, el Castelló. El treball defensiu, ixe treball en el centre del camp, com anar ensamblant pues, tot això, la idea futbolística que té el míster va ser molt semblant en quant a tàctica i plantejament en el terreny de xoc i demà pues, ho veurem ja en aquest partit davant del Dense.
2: Claro, jo te volia preguntar, Robi, perquè l'entrenament, ara parlem dels entrenaments, és algo que sempre passa de puntelles, no sé si pogueres veure algun entrenament allà en Olot, si tingueres l'oportunitat, més que res perquè igual la gent ho ignora, però la intensitat que tenen que entrenar els jugadors de primera divisió en juliol, i m'assegui en el calor, no és fàcil.
1: Mira, ho comentàrem la setmana passada, que el míster Carlos Corberán, el seu costeny, estaven molt contents en el treball, en l'esforç dels jugadors, en els entrenaments, en el dia a dia, que havia vist molt bé, no només als fitxatges, que ara després parlarem d'ells, sinó també a la resta dels jugadors de l'equip, que estaven pues, entrenant a molt bon ritme, que li estava pues, agradant la intensitat que ficaven en els entrenaments i que això ara pues, n'hi hauria que plasmar-ho en estos partits que anava a afrontar l'equip, però el míster estava content en el treball de jugadors.
2: Clar, és que ficar-nos en la pell dels jugadors que no són nous, que ja estan així des de fa unes quantes temporades o des de la temporada passada, recordem, última temporada en la nostra casa, en l'estadi de Mestalla, per a viatjar a aquesta nova casa del nou Mestalla. I clar, els jugadors que duen així, inclús canterans, voldran fer una última temporada el més especial possible. Estaran tots a punt per a aquest partit frente al Celta, després d'aquest reajust de la primera jornada en el Mundial, que per sort tenen que descansar pro jugadors de la Lliga Espanyola, Robi.
1: Sí, i bueno, ara que tu parlaves de aquesta temporada tan especial, que és la que va afrontar el València pues, l'any que ve, en el que va ser la deu de Mestalla. Parlem pues, en aquesta entrevista que li ferem a José Luis Gallà, el capità, en aquest estatge d'Olot, i ell ho deia, i ho diuen. També pues, tots els jugadors en aquestes entrevistes, aquestes declaracions que també pues, han fet, no? Lo especial que és despedir a Mestalla com cal, com se mereix, no? En aquesta mentalitat que té que tindre l'equip, que ho diga Gallà i ho han dit també els jugadors, mentalitat ambiciosa, exigir-se al màxim, pensar pues cap amunt, pensar en Europa per lo que estem dient, per a que Mestalla tinga un adeu com se mereix.
2: Sí, perquè al final, òbviament, això és futbol i mai se sap el que pot passar en 90 minuts o sobre la cespa. Si pogués calcular-lo, pues, òbviament, tindries molts millors resultats qualsevol equip del món, però al final el que sí que s'ha de tindre és una mentalitat clara, una forma de pensar d'ambició. Entonces, pues el València Club de Futbol, que per a esta temporada que ve la té, que vol tancar Mestalla en la millor posició possible, ojalá en puestos d'Europa, i ja ho deia l'altre dia el capità.
1: Bueno, pues tornant a ixe partit de demà que tindrà el València, segon partit d'esta pretemporada, davant l'Eldense, com hem dit en la nostra portada, l'alicient de veure els nous fitxatges, les quatre incorporacions que ha fet el València. Al central irlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali, el UDN, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, que ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Van jugar tots ells, a excepció de Sato, i se partit d'entrenament en Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, però demà pues, ja podrem veure pues a aquests fitxatges, sobretot també pues a Sato, que no va jugar l'altre dia, ja comentarem, per aquesta càrrega de treball, pues com diem, també, al igual que Sato, altres jugadors tampoc van jugar aquest primer partit, però ja demà pues podrem veure els nous, Vicent.
2: Sí, també ja que tindre en compte que al final el futbol asiàtic pues no és el mateix que el futbol espanyol, allí és menys físic. Imagine que Sato també és jove, recordem que ha vingut així com un jugador de Chapó que ha fet molt de soroll i que allí el van despedit com si fora pues la major promesa d'allí, però sí que és de veres que és un jugador jove, recordem, de 9 anys, generació 2006, enguany fa els 20 anyets, es té que adaptar a una nova ciutat, a una nova cultura. Clar, per a nosaltres canviar de moviment de València a Barcelona, a Madrid o a Bilbao, pues estem en el mateix país, encara que siga molt diferent, però canviar del Chapó a Espanya tenint de 9 anys menys de 20, pues òbviament tens que agafar, així que quan se gestione i se càrrega de física, pues podrem veure...
1: I parlant dels nous fitxatges de Dien, de Dejas, de Sato, perquè Guido també pues el conté com a fitxatge, encara que el coneguem pues ben bé, altra de les coses que està valorant positivament el míster i el seu cos tècnic és com s'han integrat, la ràpida integració, com s'han acoplat, com van digerint pues, tot aquest treball tàctic que volen i estan pues, agarrant-se a la perfecció.
2: Pues a mi, fixa't, Robi,
1: i deixant molt bones sensacions.
2: Aquestes coses són de normal bones notícies, però per a mi, en aquest cas, és doblement bo perquè, recordem, Justin De Haas, neerlandès. Guido Rodríguez, argentí. Aleu Dieng, de Mali. I Renosuke Sato, de Chapó. És a dir, cada uno de un pare i una mare de tot el pas del món i que el fet de que s'integren tots de forma genial, així, res més a plegar per tema llengua, pues molt bo.
1: Per cert, un dels fitxatges del València d'aquesta temporada, Aleu Dieng, que ha estat pues estos dies visitant el campus que pues continua realitzant-se així en la ciutat esportiva de Paterna i aquests xiquets i xiquetes han tingut aquesta visita especial d'Aliu Dieng.

0: hope you are enjoying and be open to every time listen to the coach. So I hope to see all of some of in the first team in La Liga. Enjoy, keep going.
1: Lidien, el miscampista de Mali, visitante a chiqués de ese campus internacional de la Academia del València, donant-los la benvinguda i dient-los també que ojalà algun dia pues, puguen arribar també al primer equip i jugar en la Lliga.
2: Home, Robi, recordem, 48 països s'han representat en este campus d'estiu del València Club de Futbol. T'ho traduïsc, atento a este numerín. Uno de cada cinc països del món està representat. Així en Patera, en este mes de juliol, pues, des d'Austràlia a Noruega, passant per República Dominicana, Filipines, l'equip del VCF International Programs, l'equip del València Internacional, que durant tot l'any treballen i ara es veuen els fruits. Primer en ISA VCF Academy International Cup i ara en este campus de juliol, així que dient, va estar, i l'altre dia va estar Sato.
1: Sí, per cert, a l'Udien, que

0: Estaba llevando 2 kilos de toxines en la samarreta, la verdad.
1: Bueno, pues Alidien será un del Saliciens de Ma en ese segundo partido de la pretemporada que afrontará el València. Les guí de las Pradas y el Antonio Puchades davant l'Eldense, que como hem dit en la nostra portada, partits este, el Eldense y el del dissabte davant el Castelló, que anem a poder veure per la A, per la web y el canal de YouTube del València. Aquells... pues afortunats que han tingut i que van a poder veure el partit socis VCF, així en l'Antonio Puchades, pues podran veure-ho en directe. Però els que no, Vicent, ahí anem a estar nosaltres.
0: Els que no, pues ahí estarem nosaltres per a ficar-li veu a ese partit de pretemporada. Ja vos dic, no sé si és perquè jo de xicotet el vivia d'una forma diferent, però per a mi són especials de pretemporada perquè són post-vore als jugadors que no se'ls vore durant tot l'any, també als nou fitxatges. És la primera posta en escena per a els Sato, De Haas, Dieng, per a Guido, no? Que ja és conegut. I demà, front a l'Eldense a les 8, en l'Antonio Puchades. Robi, esperem que faci bona temperatura, 8 de la nit, bueno, 8 de la vesprada en estiu, esperem que no s'haig res massa jugadors.
1: Bueno, pues ahí estarem, i ja dic, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube. El partit davant l'Eldense, el del pròxim dissabte també a les 8 de la vesprada, davant el Castelló, i també recordem que la setmana que ve l'equip se'n va... pues a un altre estatge per Anglaterra, i allí també pues n'hi ha previst oferir en directe el partit davant l'Stock City. Serà el 1 d'agost, quan el València pues afronta aquest partit davant l'Stock City, que també vos oferirem en directe, i com no, el trofeu taronja, l'estadi de Mestalla, el 8 d'agost, en aquest apassionant València Newcastle.
0: Pues el València-Newcastle i ese trofeu taronja especial perquè serà l'últim en Mestalla, en un club a l'altura, perquè és un encara aquesta temporada última no ha sigut la millor, però està tornant a ser des grans en Anglaterra. També tindrem prèviament això el Stoke City, que és un rival de segona divisió anglesa, però també en entitat. Recorde una eliminatòria front a ells en Europa League, en un golaç de Mehmet Topal, falla, imagina si ha plogut, Robi.
1: Bona memòria, té.
0: Bona memòria, ho comentarem així, també he de dir, quan estava Víctor Barea als mandos, però el València, que recordem, Eldense, Castelló, Stoke City i Newcastle.
1: El partit del trofeu taronja, que ja diem, no, en principi no va ser l'últim partit de la pretemporada del València, perquè com vos contaren també la setmana passada, des de Olot, el València està buscant un nou partit de la pretemporada després d'aquest trofeu taronja, el 8 d'agost, per aquest ajornament que ha tingut en el partit contra el Betis. El Betis tindrà una setmana més de pretemporada i ahir Carlos Corberán, el cos tècnic, pues vol jugar un altre partit, per lo que estem dient, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. I en aquesta setmana, del 10 al 15 d'agost, s'està buscant un rival, se busca pues un rival que siga d'entitat per a mantindre pues el nivell competitiu, per lo que estem dient, per arribar a eixe 22 d'agost Mestalla Celta de Vigo el millor possible.
0: Pues ja veurem a veure què rival podem trobar. Aixina, a priori, pues se m'ocorrixen equips d'altres competicions que vagin a començar més tard o equips de la mateixa lliga, però no crec que se done perquè és un poquet estrany enfrontar-te a un... bueno, estrany, no és lo normal enfrontar-te a un rival de la mateixa competició en pretemporada, però igual de rivals que s'han quedat sols en aquests partits de la primera jornada, pues algo se pot apanyar. Però el desconeguem, ja veurem quin és el rival del València de Carlos Corberán, però primer que res, centrats en demà, front a un Eldense que ja ha començat la seua pretemporada front al Millwall, club anglès, en derrota.
1: Sí, per cert, parlant del Eldense, ara en uns minuts anem a tindre un protagonista molt especial, perquè l'Eldense, com estava recordant Vicent, ha pujat de nou a la segona divisió, un equip que, pues, en una temporada va baixar i ha tornat a pujar. Té molt de mèrit l'equip d'Elda i en les files de l'Eldense pues n'hi han jugadors que demà van a tornar, així l'Antonio Puchades, com són Borja Calvo, que va jugar en el Mestalla, o Àlex Serradell, Àlex Serra, però avui el nostre protagonista va ser Borja Calvo, que té molt bons amics, i a més va ser un partit molt especial.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
8: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi i este batut València en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, el que el convertís en un dels equips menys golejats.
0: VCF Ràdio, Alzira Ràdio, La Ribera 107.9, a la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2, Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palència, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Retrocedemos, en este caso, en el tiempo. Vamos a escuchar un partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid de la temporada 92-93 que resuelve Lugo Penef con un gol. 1-0 vence el conjunto valencianista. Así lo contaba Jordi Carrascosa en Minuto a Minuto de Canal Nou.
2: També li va dir a Lugo Penef que s'alçara després d'esta falta de López a la vora de l'àrea. Uriel va recriminar a Penef el seu comportament teatral. En la seva opinió, però no li ho va dir a ell, sinó a Fernando, el capità del València.
3: Sí, bueno, él me estaba comentando que dejara de tirarse, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he comentado que el marcador que tenía también es fuerte y muchas de las entradas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
2: Lugo Penef y López, dos homes que donen la cara en totes i cada una de les seues intervencions. Observaran l'estil del defensa central marcador de l'Atleti de Madrid i com sap jugar amb el colze. Però la realitat és que en el partit d'ahir ningú es queda curt a l'hora de repartir.
4: Sí, han sigut dur ells i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan ha hagut d'entrar dur, pues, s'entra dur perquè pense que avui era un partit per això, no? Ells això és moltíssim i nosaltres també.
2: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Penef de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
3: Un remate sensacional y espectacular de tacó. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
2: Un gol preciós de veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de tacó, possiblement, perquè no podia rematar d'una altra manera. Observaran com el búlgar també sap jugar amb el colze. El primer i únic gol va arribar al minut 14 de partit.
5: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue l'actualitat de l'Acadèmia del València en VCF Media Radio.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. una misma ambición.
8: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio, d'este dimarts 21 de juliol, on el València continua preparant així en la ciutat esportiva de Paterna lo que és ja la tercera setmana de treball, d'entrenaments en vistes als dos partits que té per davant esta setmana l'equip de Carlos Corberán. Demà, el segon partit de la pretemporada davant l'Eldense a les 8 de la vesprada, així a l'Antonio Puigades, i el dissabte el Castelló, també en el Puigades i a la mateixa hora. Dos rivals de segona divisió, dos rivals exigents, després d'haver disputat el que va ser pues, el primer partit, que, bueno, que ja contarem en Olot la setmana passada a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, que va ser pues, un partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Però ja diem, a partir de demà, eixos partits davant l'Eldense i el Castelló, per a continuar rodant-se en esta pretemporada, per anar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot el treball tàctic que vol el míster Carlos Corberán de cara a l'inici de la Lliga. I el més important, en estos partits de pretemporada que tindrà per davant el València, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga, al començament de la temporada, el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en ese primer partit davant el Celta de Vigo, que ja ho sabem, va ser un començament de temporada molt exigent per al València. Tres partits en només una setmana després que s'ajornara el partit davant el Betis. El València començarà la Lliga davant el Celta de Vigo dissabte 22 d'agost i després dimarts jugarà el partit davant el Betis i després el partit diumenge davant el Deportiu La Coruña a Riazor. Ja dic, va ser un inici de lliga molt exigent per al València. I ja diem, en esta tercera setmana de treball de pretemporada, en eixos dos partits que l'esperen al València, el Dens i Castelló. Per cert, partits que se van a poder veure així en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Demà, els que no hagueu tingut sort de vindre a l'Antonio Puigades, perquè ja contarem en el dia d'ahir que se van esgotar de seguida les entrades per als socis UBCF, per aquest partit davant el Castelló. La setmana passada pues, també se van esgotar en qüestió d'hores les entrades davant l'Eldense. Bueno, pues, no hi ha cap problema. Podreu veure aquests partits davant l'Eldense i davant el Castelló, ja diem així, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, que va tindre l'alicient aquests partits de veure als nous fitxatges del València, els quatre reforços que fins ara ha fet l'equip, el central irlandès Justin De Haas, el migcampista de Mali Ali Dien, el japonès Sato i Guido Rodríguez, encara que a Guido pues ja el coneguem ben bé de la passada temporada, però bueno, van a tindre també eixos partits, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló. Bueno, pues ara ho contem tot, el que ha sigut també pues, el retorn als entrenaments de l'equip. Ahir per la vesprada van tornar al treball després d'haver estat tota la setmana passada en l'estaix de Olot i ara ja pues, bueno, a preparar eixos partits. Bueno, pues vos ho contem tot en este informatiu, com també vos contarem l'actualitat del Mestalla, que continua també el seu treball de pretemporada així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que són molts els jugadors del Mestalla que estan en dinàmica de primer equip, els canterans, però ahí està el nostre filial també preparant el que va ser el seu començament de temporada, com el València femení, que bueno, també pues, està treballant a ser les instal·lacions de la ciutat esportiva Paterna amb els 7 fitxatges que ha fet l'equip de Miquel Crespo, en el que serà el retorn, il·lusionant retorn a la Lliga F del nostre València femení. Bueno, i també pues, contarem l'actualitat de l'acadèmia, perquè avui també tenim fitxatge en el nostre juvenil Divisió d'Honor. Ho contem tot, com sempre, així l'informatiu, acompanyant-nos un dia més, don Vicent Burguete.
2: Bona esperada, don Josep Rovira. Una setmana més de calor, però tranquils, perquè demà per fi aplega el futbol, així, a Paterna, el primer equip, en aquest partit front a l'Eldense. Tinc moltes ganes de veure com va aquest primer partit de pretemporada. No sé, Rovira, tu ja tens unes quantes pretemporades a les esquenes, però jo crec que també la il·lusió està ahí.
1: Sempre, sempre, evidentment, renovem les il·lusions i tenim ganes, no?, de veure el nostre València. Mira, la prova més evident són, bueno, que estos partits, demà davant l'Eldense i el dissabte davant el Castelló, pues, en qüestió d'hores se van esgotar totes les entrades per als socis UBCF que van eixir a la venda. O sigui que els aficionats de València també tenen ganes de veure el seu equip, eh?
2: Home, és que són oportunitats boniques, perquè el que comentàvem també ahir és que jo tinc molts records de a lo millor estaves fora de vacances o el que siga, però quan el València jugava se detenia ese plan de vacances, ficaves UBCF Media i escoltaves o veies, com és el cas d'ara que se poden veure els partits en la teua veu, pues, com li va al València de Carlos Cloverán, perquè també els partits de pretemporada són pues, els partits en els que pots veure els nous fitxatges, també a jugadors que també venen de baix, de l'acadèmia, que sempre saps que tenen ese, ese ganxo, ese, pues, ises ganes de que la gent es vegin, aixina que veurem si demà podem veure els nous fitxatges i que segur, i també als jugadors de l'acadèmia.
1: Bueno, pues ara anem contant a tots en este informatiu, com diem, l'equip va tornar a ir per la esprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva Paterna. Este matí ha continuat entrenant-se després d'eixe primer estatge la setmana passada a Olot, a terres catalanes, a eixes instal·lacions del Royal Albert Training Center. Ahir ja, tornada al treball, pues en poques novetats. El que ja contàrem la setmana passada, Vicent, Dimitri Fulquier, que continua treballant al marge del grup. Va estar en l'estatge de Girona, però en el retorn als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, Fulqui continua al marge.
2: Sí, el lateral francès i de Guadalupe, que continua al marge, que no se pot ajudar encara en els seus companys i, per lo tant, que no el veurem demà. En aquest partit front al Dense a les 8 de la vesprada, veurem si Dimitri Fulquier se pot incorporar lo abans possible a la dinàmica grupal, perquè, com dèiem, una pretemporada és hiper important per a un futbolista, perquè des de fora pareix que sempre diem, bueno, estem esperant a la jornada 1 de Lliga, però és que quan un jugador està tota la pretemporada es nota durant tot l'any, Robi.
1: Bueno, pues Fulquier al marge, però ja comentàrem la setmana passada des de Olot que està en la fase final, el tram final de la seva recuperació, el lateral de Guadalupe en bones sensacions, bueno, pues continua treballant amb els fisios, els readaptadors, fa treball de camp, però no encara amb el grup, i bueno, veurem si, jo crec que molt justet per a que pugui arribar a aquest inici de Lliga, lo que serà el primer partit el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
2: Bueno, també és de veure que calma, no hi ha pressa de que torni, més que res perquè no volem recaigudes. Ja vam veure en el showcase en les imatges ara mateix, perquè ho estic veient des de l'aplicació o des de la web, en Mukhtar Yakavi, que no volíem córrer ese risc a recaigudes, així que esperem que passi el mateix en Dimitri Fulquier, que no passi res una vegada se recupere i que tinguem per fi a eixa peça en el lateral dret, en busca també en el mercat d'altre.
1: Bueno, pues eixe ha sigut avui, ja diem, el retorn al treball així en la ciutat esportiva de Paterna en esta tercera setmana de treball de pretemporada de l'equip de Carlos Corberán. La resta de jugadors lesionats de llarga durada que continuen els seus processos de recuperació en la ciutat esportiva de Paterna. És el cas de Copete, el cas també pues, de Alberto Marí, de Diego López. Bueno, pues continuen aquests processos que van a ser llargs en quant a la seva recuperació, però bueno, també pues, així estan en el dia a dia en la ciutat esportiva de Paterna. En esta setmana important que té el València, de dos partits, com diem, el de demà davant l'Eldense i el pròxim dissabte davant el Castelló, dos rivals, dos equips de segona divisió, i Carlos Corberán, que ja en el que va ser el primer partit en l'estaix de Olot davant el Petro de Luanda, que el València pues, va perdre, ja comentarem, no?, que estos primers partits les cames encara pesen un poc, n'hi ha molt de treball físic acumulat en el que ja és tercera setmana de treball, i encara pues, no se té ixe ritme, ixa frescura, però el que es tracta en estos primers partits, Vicent, és d'això, d'anar agarrant ixa frescura en les cames, d'anar agarrant ixe ritme de competició i d'anar rodant-se i soltant-se.
2: Al final siempre ha de ser uno competitivo, no sé tú cómo eres, Robi, este equipo obviamente va a ser pro competitivo, pero no hemos tenido que olvidar que el objetivo de la pretemporada es que el jugador esté a punto para la primera zona de liga, que es lo realmente importante, aún con tres puntos. Eso sí, obviamente el equipo, que no se done per entes, que no va a intentar guanyar els partits pròxims, pero insistim, eso es como la comparación que va a ficar ahí en el filial. La missió d'un filial és formar jugadors per al primer equip, no guanyar totes les lligues, pues és el mateix per a una pretemporada, ja siga guanyes o pergues. Per a mi tenen el mateix valor els partits i és el de treballar dur, veure que el que s'entrena durant la setmana es plasma en el camp, el més important, i també que se coneguen els jugadors que apleguen. No?
1: I assimilar, Vicent, tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues de cara a lo que serà l'inici de la lliga. Tot aquest treball tàctic i tècnic que vol, pues, bueno, pues anar ensamblant l'entrenador i el seu cos tècnic és el que s'està treballant. Ja dic, des de la primera setmana a Paterna, la setmana passada en l'estatge de Olot, i en esta tercera setmana ja pues, davant ixos dos equips que tindrà davant l'Eldense i davant pues, el Castelló. El treball defensiu, ixe treball en el centre del camp, com anar ensamblant pues, tot això. La idea futbolística que té el míster va ser molt semblant en quant a tàctica i plantejament en el terreny de xoc, i demà pues, ho veurem ja en aquest partit davant l'Eldense.
2: Claro, jo te volia preguntar, Robi, perquè l'entrenament, ara parlem dels entrenaments, si és algo que sempre passa de puntelles, no sé si pogueres veure algun entrenament allà en Olot, si tingueres l'oportunitat, més que res perquè igual la gent ho ignora, però la intensitat que tenen que entrenar els jugadors de primera divisió en juliol, i m'assé que en el calor no és fàcil.
1: Mira, ho comentàrem la setmana passada, que el míster Carlos Corberán, el seu costeny, estaven molt contents en el treball, en l'esforç dels jugadors, en els entrenaments, en el dia a dia, que havia vist molt bé, no només als fitxatges, que ara després pararem d'ells, sinó també a la resta dels jugadors de l'equip, que estaven pues, entrenant a molt bon ritme, que li estava pues, agradant la intensitat que ficaven en els entrenaments, i que això ara pues, n'hi hauria que plasmar-ho en estos partits que anava a afrontar l'equip, però el míster estava content en el treball dels jugadors.
2: Clar, és que ficar-nos en la pell dels jugadors que no són nous, que ja estan així des de fa unes quantes temporades o des de la temporada passada, recordem, última temporada en la nostra casa, en l'estadi de Mestalla, per a viatjar a aquesta nova casa del nou Mestalla. I clar, els jugadors que duen així, inclús canterans, voldran fer una última temporada el més especial possible. Estaran tots a punt per a aquest partit frente al Celta, després d'aquest reajust de la primera jornada en el Mundial, que per sort tenen que descansar prou jugadors de la Lliga Espanyola, Robi.
1: Sí, i bueno, ara que tu parlaves de aquesta temporada tan especial, que és la que va afrontar el València pues, l'any que ve, en el que va ser la deu de Mestalla. Parlem pues, en aquesta entrevista que li farem a José Luis Gallà, el capità, en aquest estatge d'Olot, i ell ho deia, i ho diuen. També pues, tots els jugadors en aquestes entrevistes, aquestes declaracions que també pues, han fet, no? Lo especial que és despedir a Mestalla com cal, com se mereix, no? En aquesta mentalitat que té que tindre l'equip, que ho dia Gallà i ho han dit també els jugadors, mentalitat ambiciosa, exigir-se al màxim, pensar pues cap amunt, pensar en Europa per lo que estem dient, per a que Mestalla tinga un adeu com se mereix.
2: Sí, perquè al final, òbviament, això és futbol i mai se sap el que pot passar en 90 minuts o sobre la cespa. Si pogués calcular-lo, pues, òbviament, tindries molts millors resultats qualsevol equip del món, però al final el que sí que s'ha de tindre és una mentalitat clara, una forma de pensar d'ambició. Entonces, pues el València Club de Futbol, que per a esta temporada que ve la té, que vol tancar Mestalla en la millor posició possible, ojalá en puestos d'Europa, i ja ho deia l'altre dia el capità.
1: Bueno, pues tornant a ixe partit de demà que tindrà el València, segon partit d'esta pretemporada, davant l'Eldense, com hem dit en la nostra portada, l'alicient de veure els nous fitxatges, les quatre incorporacions que ha fet el València. Al central irlandès Justin De Haas, al migcampista de Mali, el Udien, al japonès Sato i a Guido Rodríguez, que ja el coneguem ben bé de la passada temporada. Van jugar tots ells, a excepció de Sato, i se partit d'entrenament en Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, però demà pues, ja podrem veure pues a aquests fitxatges, sobretot també pues a Sato, que no va jugar l'altre dia, ja comentarem, per aquesta càrrega de treball, pues com diem, també, al igual que Sato, altres jugadors tampoc van jugar aquest primer partit, però ja demà pues podrem veure els nou, Vicent.
2: Sí, també hi ha que tindre en compte que al final el futbol asiàtic pues no és el mateix que el futbol espanyol, allí és menys físic. Imagine que Sato també és jove, recordem que ha vingut així com un jugador de Chapó que ha fet molt de soroll i que allí el van despedit com si fora pues la major promesa d'allí, però sí que és de veres que és un jugador jove, recordem, de 9 anys, generació 2006, enguany fa els 20 anyets, es té que adaptar a una nova ciutat, a una nova cultura. Clar, per a nosaltres canviar de moviment de València a Barcelona, a Madrid o a Bilbao, pues estem en el mateix país, encara que siga molt diferent, però canviar del Chapó a Espanya tenint 19 anys menys de 20, pues òbviament tens que agafar, així que quan se gestione i se càrrega de física, pues podrem veure en
1: i parlant dels nous fitxatges de Dien, de Haas, de Sato, perquè Guido també pues el conté com a fitxatge, encara que el coneguem pues ben bé, altra de les coses que està valorant positivament el míster i el seu cos tècnic és com s'han integrat, la ràpida integració, com s'han acoplat, com van digerint pues, tot aquest treball tàctic que volen i estan pues, agarrant-se a la perfecció.
2: Pues a mi, fixa't, Robi,
1: deixant molt bones sensacions.
2: Aquestes coses són de normal bones notícies, però per a mi, en aquest cas, és doblement bo perquè, recordem, Justin De Haas, neerlandès. Guido Rodríguez, argentí. Aleu Dieng, de Mali. I Renosuke Sato, de Chapó. És a dir, cada uno de un parell i una mare de tot el pas del món i que el fet de que s'integren tots de forma genial, així, res més a plegar per tema llengua, pues molt bo.
1: Per cert, un dels fitxatges del València d'esta temporada, Aleu Dieng, que ha estat pues estos dies visitant el campus que pues continua realitzant-se així en la ciutat esportiva de Paterna i aquests xiquets i xiquetes han tingut aquesta visita especial d'Aliu Dieng.

0: com ens deia, que estem patint en aquestes temperatures altes, no? Pues d'estos dies. Ell dia, bueno, en Egipte jo també estava acostumat a jugar en calor.
1: Sí, però Espai, que quan va vindre al campus, a l'Udien el notarem en la camiseta especialment sudada, i li van preguntar a Liu, tu vens d'un puesto, bueno, de Mali i d'Egipte, allí fresquet no fa, però ell va dir que així fa moltíssima calor, jo crec que el que li falla és la humitat, a lo millor allí és un calor més sec.
0: Sí, la humitat és més alta, allí és més sec.
1: Però a Liu dient que, vamos, estava llevant 2 quilos de toxines en la samarreta, la veritat.
0: Bueno, pues a Liu dient serà un dels aliciens demà en eixe segon partit de la pretemporada que afrontarà el València, l'Esgui de l'Esprada, sinó l'Antonio Puigades, davant l'Eldense, que com hem dit en la nostra portada, partits este, el Dense i el del dissabte davant el Castelló, que anem a poder veure per la A, per la web i el canal de YouTube del València. Aquells pues, afortunats que han tingut i que van a poder veure el partit socis VCF així en l'Antonio Puigades, pues, podran veure-ho en directe. Però els que no, Vicent, ahí anem a estar nosaltres.
1: Els que no, pues ahí estarem nosaltres per a pues, ficar-li veu a ese partit de pretemporada. Ja vos dic, no sé si és perquè jo de xicotet el vivia d'una forma diferent, però per a mi són especials de pretemporada perquè són pues, vore als seus jugadors que no se'ls vore durant tot l'any, també als nous fitxatges. És la primera posta en escena per a el Sato, De Haas, Dieng, per a Guido, no? Que ja és conegut. I demà, front a l'Edense, a les 8, en l'Antonio Puigades. Robi, esperem que faci bona temperatura, 8 de la nit, bueno, 8.

0: València pues, afronta aquest partit davant l'Stoke City, que també vos oferirem en directe, i com no, el trofeu taronja, l'estadi de Mestalla, el 8 d'agost, en eixa apassionant València-Newcastle.
1: Pues el València-Newcastle, ese trofeu taronja especial, perquè serà l'últim en Mestalla, en un club a l'altura, perquè és un encara aquesta temporada última no ha sigut la millor, però està tornant a ser des grans en Anglaterra. També tindrem prèviament això el Stoke City, que és un rival de segona divisió anglesa, però també en entitat, recorde una eliminatòria front a ells en Europa League, en un golaç de Mehmet Topal, falla, imagina si ha plogut, Robi.
0: Bona memòria té.
1: Bona memòria, ho comentarem així, també he de dir, quan estava Víctor Barri als mandos, però el València, que recordem, Eldense, Castelló, Stoke City i Newcastle.
0: El partit del trofeu taronja, que ja diem, no, en principi no va ser l'últim partit de la pretemporada del València, perquè com vos contaren també la setmana passada, des de Olot, el València està buscant un nou partit de la pretemporada, després d'aquest trofeu taronja, el 8 d'agost, per aquest ajornament que ha tingut en el partit contra el Betis. El Betis tindrà una setmana més de pretemporada i ahir Carlos Corberán, el cos tècnic, pues vol jugar un altre partit, per lo que estem dient, per arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. I en aquesta setmana, del 10 al 15 d'agost, s'està buscant un rival, se busca pues, un rival que siga d'entitat per a mantindre pues, el nivell competitiu, per lo que estem dient, per arribar a eixe 22 d'agost, Mestalla, Celta de Vigo, el millor possible.
1: Pues ja veurem a veure què rival podem trobar. Aixina, a priori, pues, se m'ocorrixen equips d'altres competicions que vagin a començar més tard o equips de la mateixa lliga, però no crec que se done perquè és un poquet estrany enfrontar-te a un... Bueno, estrany, no és lo normal enfrontar-te a un rival de la mateixa competició en pretemporada, però igual de rivals que s'han quedat sols en aquests partits de la primera jornada, pues algo se pot apanyar, però el desconeguem, ja veurem quin és el rival del València de Carlos Corberán, però primer que res, centrats en demà, front a un Eldense que ja ha començat la seua pretemporada front al Millwall, club anglès, en derrota.
0: Sí, per cert, parlant del Eldense, ara en uns minuts anem a tindre un protagonista molt especial, perquè l'Eldense, com estava recordant Vicent, ha pujat de nou a la segona divisió, un equip que, pues, en una temporada va baixar i ha tornat a pujar. Té molt de mèrit l'equip d'Elda i en les files de l'Eldense pues, n'hi han jugadors que demà van a tornar, així l'Antonio Puchades, com són Borja Calvo, que va jugar en el Mestalla, o Àlex Serradell, Àlex Serra, però avui el nostre protagonista va ser Borja Calvo, que té molt bons amics. I a més, va ser un partit molt especial per a Divisent.
1: Ixos jugadors que van a tornar així a Paterna, al Puchades, una cosa és tornar contra el València i altra cosa és a jugar precisament on van jugar així, en el Antonio Puchades, Borja Calvo, Àlex Serradell, que també està en el Dense, però també un jugador que va passar fa més anys, el Senació 2003, David Ruiz, lateral esquerre, que va estar així, no recordo si va a plegar al filial, jo diria que sí. Aixina que tres ex-valencianistes estaran demà així en Paterna, se trobaran els que van ser els seus companys, tant en Mestalla com en inferiors. Sempre és bonico, aquests duels. I també lo bonico del València Club de Futbol és que al final, en els anys, te vas trobant a jugadors en altres equips del futbol professional que s'han creat així, en Paterna, lo que també parla bé de l'acadèmia, que no solament proveïs jugadors al primer equip, sinó que els que eixen no se queden pel camí i apleguen a primera o segona divisió.
0: Bueno, pues ara de seguida anirem a Elda per a parlar amb Borja Calvo. Això en quant a tota l'actualitat purament esportiva, de treball, d'entrenament de l'equip. En quant al mercat, poques novetats. Ja ho venim contant. El València pues, continua la búsqueda d'eixer lateral dret. El CEO de Futbol del València, la Secretaria Tècnica, busquen eixa posició que necessita pues, reforçar l'equip. Després, com estem contant, Fulquier pues, sembla molt difícil que pugui arribar per a l'inici de la Lliga i estan buscant pues, ixe lateral dret després que bueno, pues, Thomas Meunier, ja ho contarem, pues, va decidir incomplir la seva paraula, va trencar l'acord que tenia amb el València i pues, se busca pues, ixe perfil de jugador que li agrade pues, al míster, a Carlos Corberán,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces, lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap, per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per el xec que està fent vostès, col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, al gran del coll, i el
1: resto
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte. Fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga, i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si no, una xicoteta no hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximpull, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
10: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
11: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres teniu que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Acertat, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?
4: Guanyar,
1: guanyar.
3: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Parece que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte. Valenciano parlats.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la sé.
3: Molt bona.
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
6: Hola, soy Tere Morato. Seguís l'actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: Tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Mona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Stolen Dimitrescu. Escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València!

0: el millor de VCF Media.
1: VCF Radio, Amunt València.
0: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dimecres 22 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club de Futbol, Club Deportivo Eldense. Dissabte 25 de juliol a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
2: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: posibilidad cada día de entrenar y de jugar a lo que más te gusta. Y comprométete con el equipo. Es el momento de sacar tus valores de relación. Y recuerda que todo lo que le regales al equipo te lo devolverá por mil. Puede ser que no vayas convocado, pero si sujetas ese sentido de orgullo, si mantienes esa confianza firme, si mantienes la ilusión de disfrutar y ese sentimiento de equipo, tarde o temprano llegará lo que te mereces.
1: El Partit del València a VCF Radio.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
3: El València Club de Futbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
2: VCF Radio. Alzira Radio La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palència, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Marcó 3 goles en su debut con el Valencia Club de Fútbol. En el Trofeo Naranja ante el Hamburgo en 1984. Tienes el comodín disponible.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació de Dona Vida, esa sección que posarem en marcha hace unas semanas, gracias a la Fundació del València Club de Futbol, gracias también a los integrantes del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada semana pues tenemos una cita para que ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, i també pues pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició.